0: Hola, pissiganyes! Prompte començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia.
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia.
1: El perquè de les coses.
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ah, ai, vale.
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el meló és verd.
2: O per què el cauen les coses.
1: Escolteu-nos i ho sabreu.
2: Fins prompte.
1: Adeu!
3: Adeu, pissiganyes!

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.
2: Som la teua veu. Ràdio Pego.

0: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego. Look what you
1: did. T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

0: Tira, tira. Va, el bombo.
1: Oye, el bombo, ¿qué pasa?

0: sabates no et disfressen, et vestixen, et protegixen els peus i et transporten. T'aporten un origen, la terra, el barri, el poble, l'accent com a diferència essencial. Desgastades de sola, descolorides ja, t'han portat a tants llocs. Quilòmetres que han trencat prejudicis. Has obert murs i t'has sorprès cada vegada més. Quilòmetres. Conèixer altres ritmes, altres llocs. Quilòmetres. Un calçat que et fa a cada pas més original.
1: Ràdio Pego. Som la teua veu.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: L'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

la nostra paciència que remou tranquil furor. Avancem fidels a la prudència que desfà la gratitud per conservar el nostre esforç. Ens fa les flors ferides.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.

0: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Radio Pego, una ràdio sempre viva.

Amb els peus a terra i les mans alçades, observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre, connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Radio Pego
1: 107.8 en FM.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.
2: Ràdio Pego, estem amb tu.
3: Ràdio Pego també està al Facebook. Busca'ns,

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: Iman. 107.8 Radio Pego. You can hear me on the radio. You wanna
3: turn me on, turn on your stereo. Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
1: Grup de Dones Cabal organitza este dissabte 23 de maig un taller de manualitats dirigit als més menuts i les més menudes de casa dins del cicle de contacontes. En este cas, a càrrec de Naima Saceta. La cita és a les 11 del matí a la Casa de Cultura de Pego.
4: Pego acull dissabte 23 i diumenge 24 de maig una exposició avícola amb entre 150 i 300 exemplars de gallines on dominen les races autòctones, com la valenciana de Xulilla o l'alacantina. El mercat municipal tindrà les portes obertes dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores i diumenge de 10 a 14 hores perquè ningú es quede amb les ganes d'admirar aquestes aus i resoldre dubtes sobre com cuidar gallines si decidim tindre'n. Organitza Avivent Avival. Col·labora Ajuntament de Pego.
5: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678-268-705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: Quinta des de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort.
1: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
0: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
2: Pego commemora el Dia Mundial dels Museus programant el segon festival Pego Jazz, una proposta que naix per a donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura. Tres vesprades per deixar-se portar pel ritme, la improvisació i el talent de grans formacions en un entorn únic com és el pati de la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores amb la següent programació. Divendres 22 de maig, Quintet de Metalls al Vent. Dissabte 23 de maig, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Diumenge 24 de maig, Suite Moderna Quintet de Jazz. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. Tres vetllades diferents, plenes de cultura i bona música. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
3: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápido.

0: desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, Com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'Infojo de Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'Infojo de Pego.
1: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby Pri-23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el despertino de Ràdio Pego. Us donem la benvinguda en aquest dijous 21 de maig del 2026. Són exactament les 8 i 8 minuts. I nosaltres, per supost, una jornada més. Arrenquem amb la música del record, cançons inolvidables, la música d'ahir, d'avui, de sempre, eixos grans èxits, eixos grans temes, eixes veus que han deixat petjada en el món de la música i que a nosaltres ens agrada recuperar i escoltar en aquestes primeres hores del matí. El donem la benvinguda en aquesta nova jornada. I ja sabeu, rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11, Mapi Domènec. Com sempre, com cada dia, un plaer poder donar-te la benvinguda i el bon dia. I donar les gràcies per estar un dia més així, al teu costat. Per començar avui la nostra selecció musical, ens quedem situats a l'any 1953. Avui comencem la nostra selecció gaudint de la gran veu del famós bolerista cubà Antonio Machín. Amb ell anem a recuperar tot un clàssic que ens parla de desamor i de superació. Antonio Machín, any 1953, i el tema Hola, què tal?

Una clàssica del bolero també, bolero que expressa doncs eixe ale profund, la desesperació i la melancolia per l'ausència d'un ser estimat. Així estem disfrutant d'aquest clàssic Ansiedat amb la veu de Nat King Cole junt al trio Los Panchos.

No hi ha màquina del temps més vella que una vella cançó. I don't know why I love you, but I do. Doncs anem a moure un poquet el cos, anem a ballar a ritme d'aquest himne pop alegre, desenfadat, que celebra la diversió, el ball i la connexió del Locomotion, any 1961, amb Little Levan.

I anem a canviar d'estil radicalment perquè ara passem a gaudir d'una cançó que ens descriu una desesperació, una nostàlgia d'algú. Una cançó que aborda aquest distanciament emocional, aquesta angoixa de veure com algo tan bonic està morint. Moment ara per disfrutar d'aquesta dueta estadounidenca de Reuter Brothers a 1964, recordant-los amb este You've Lost That Loving Feeling.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment de recordar aquest número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir. Ahir dimecres 20 de maig va ser el 41.920 de la sèrie el 42. Repetim. Número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 41920 de la sèrie 042.
2: Eso beso, that kiss. Eso beso, your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
2: Whatever it's got a lot.
1: Estàs en el Despertino de Radio Pego.
2: Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
1: Moment ara per situar-nos l'any 1966 amb un tema d'aquesta trio de fèmines com han ser de Supremes. Un èxit. Un himne a la paciència. You can hurry love.

0: Doncs sí, recordant aquest preciós tema del grup o el trio de germans, els australianos Bee Gees, exactament amb un tema que sonava l'any 1967, amb una gran balada que porta per títol Massachusetts.
1: Hi ha una llum especial en esta terra, no ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme, Comunitat Valenciana, el turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
0: Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8. I seguim així acompanyant en la 107.8 de l'FM amb el nostre despertino. Són exactament les 8:29 d'aquest dijous 21 de maig i ens anem ràpidament a gaudir d'un fantàstic, meravellós tema que ens arriba de la mà del grandíssim cantant i poeta Joan Manuel Serrat. Un nostàlgic homenatge al primer amor, un tema que porta per títol Paraules d'amor.

I de la veu de Joan el Serrat, a la veu inconfundible d'aquesta gran i inolvidable artista valencià. Ens quedem avui situats a l'any 1970, escoltant la veu de Nino Bravo. Amb ella, escoltem i recordem el tema Como Todos.

0: amor, my love.
1: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino.

una balada clàssica, una cançó que expressa doncs aquest amor profund, idealitzat i màgic. Així estem disfrutant d'aquesta parella de germans, els germans Karen, més conegut com a The Carpenters, els quals els estem recordant amb aquest Close to You, una preciosa balada de l'any 71.

I seguim amb balades. Una famosa balada del pop rock. Una cançó que ens arriba de la mà de la banda holandesa de Suflis. Un tema que sonava l'any 1973. Xalala, I need you.

0: el temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica, el que serà l'horatge per a la jornada d'avui, d'aquest dijous 21 de maig, i és que ens alcem en alguns núvols baixos, fruit d'aquesta estabilitat atmosfèrica que domina plenament la façana mediterrània. L'anticicló continua ben assentat damunt nostre, amb pressions que superen els 1025-1026, configurant un autèntic anticicló de bloqueig que impedirà durant dies el pas de borrasques i fronts actius cap a casa nostra. Això es tradueix en que ja estem notant aquesta estabilitat, moltes hores de sol i temperatures clarament càlides per a estar encara en el mes de maig. Avui i durant els pròxims dies, moltes poblacions del territori valencià, al igual que Catalunya i les Illes Balears, tornaran a superar els 30-32 graus de màxima, amb un ambient plenament estiuenc, sobretot a l'interior de i comarques centrals. Les últimes eixides dels models continuen insistint que aquesta situació estable podria allargar-se pràcticament durant tota la setmana que ve i només veiem alguns possibles indicis de moviment atmosfèric cap als últims dies del mes de maig. Encara queda un poc lluny per saber-ho concretament. Ja sabeu que la meteorologia doncs, cal anar seguint-la pas a pas perquè és molt variant. Però ara mateix, en aquests moments, tot apunta que per ara tenim dies d'estabilitat, tranquils, calorosos i amb predomini absolut del sol. El que sí que hem de tindre clar és que cada vegada doncs, ens apropem més als dies estiuencs, dies de calor, que ja arriben a més a prop que tard. L'estiu pareix ser que, com sempre, ve un poc anticipat, ja que això ja és una realitat a casa nostra.
2: Llévame a volar hasta la luna quiero ir.
1: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.

0: fenomen musical de la nova ola xilena. Ai, 1974, avui recordant el grandíssim Buddy Richards i el tema Tu cariño se me va. Seguim disfrutant de bona música, seguim repassant grans clàssics d'aquesta dècada dels anys 70 i continuem amb aquestes balades romàntiques. Una cançó que en aquesta ocasió doncs, ens parla d'un comiat, d'una despedida.
1: Cuando duermen los recuerdos y la frente está vacía, cuando todo queda en calma.
0: Realment ens quedem situats a l'any 1975 amb la veu del grandíssim cantant i compositor alicantí Manolo Galván i el tema Acuérdate de mí. Todo queda

0: La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.
1: Ay, en ella tanto sole, tanta pizza y tanto amore, sole, pizza, amore, caro por.
0: I seguim disfrutant de bona música i de cançons romàntiques. En aquesta ocasió, tota una declaració apassionada de fidelitat. Amb l'artista dominicana Ángela Carrasco, nosaltres avui ens quedem situats en el 76 per a escoltar-la amb el tema No, no hay nadie más.

Com havíem dit, tota una declaració apassionada i de fidelitat en la que ens arribava de la mà d'aquesta grandíssima cantanta dominicana. I de la veu d'Àngela Carrasco a la veu d'un grandíssim cantant cubà. Exactament, ens quedem situats a l'any 1979 per poder disfrutar i recordar aquest himne d'amor. L'amor madur a la vitalitat sense importar l'edat. Caballo viejo. Roberto Torres. Amb aquest clàssic, nosaltres donem per finalitzada aquesta primera hora musical i tanquem la dècada dels 70.

0: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
1: Si el que t'agrada és la bona música...

Look of Love. Si estàvem escoltant aquest fantàstic tema de la banda britànica ABC, un fantàstic tema que explora doncs eixos alts i baixos de l'amor. Una cançó que sonava l'any 1982. Així nosaltres hem arrencat en aquesta segona hora musical, arrenquem en els anys 80, ja sabeu, 80 i 90, el que sonarà a partir d'ara a les 9. Fins a arribar a les 10 del matí, seguim en el Despertino de l'Essència 8. Moment ara per escoltar el famós Lionel Richie. A mi recordem aquest All Night Long. The time

0: pego.
1: I seguim viatjant des del Despertino de Radio Pego. Moment ara per gaudir d'una fantàstica cançó. Una cançó que ens parla doncs d'una persona que viu en un món de fantasia i de mentires, allunyant de la realitat, del seu viatge a Venus, Venus en un barco. Això sonava l'any 1983 i ens arribava de la mà de Mecano.

Fantàstic tema el que estem recordant de Mecano, ese barco a Venus. Un tema de l'any 83 i del 83 al 85, que ens anem amb la banda madrilenya Los Nikis, i a més recordem un dels seus majors èxits, El Imperio Contraataca.

Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller Com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.

doncs anem ara ràpidament amb un himne del desamor, toxicitat emocional, un tema compost per Manu Chao. Arriba La mala vida de Mano Negra.

Amb ritme frenètic, així sabem, escoltant com havíem presentat a Mano Negra, amb eixa mala vida. Anem a canviar d'estil radicalment, perquè ara passem a escoltar una cançó que ens parla doncs d'un reconeixement d'amor pur. La incondicional, amb la veu inconfundible del grandíssim Luis Miguel, l'any 1988.

0: El grup de dones Cabal organitza este dissabte 23 de maig un taller de manualitats dirigit als més menuts i les més menudes de casa dins del cicle de contacontes, en este cas a càrrec de Naima Saceta. La cita és a les 11 del matí a la Casa de Cultura de Pego.
1: Ràdio Pego, sempre al teu costat.

Així ens hem quedat avui situats a l'any 1989-90 amb aquest himne pop alegre. Trata d'escapar de la rutina, deixar enrere un poc els problemes i buscar un lloc per a la diversió i el romans. Estem escoltant la veu de Janet Jackson i aquest Skype.

I de la veu de Janet Jackson a la veu d'aquest grup belga, Balla con Dios. Exactament, nosaltres avui els escoltem amb una cançó de l'any 1990, una cançó que ens parla d'un desamor, la melancolia d'eixe desamor. I la lletra, doncs, parla d'una dona que es sent un poc utilitzada. En l'estribillo també es pot observar que diu que, o millor dit, pregunta què és una dona quan un home no està al seu costat. What's a woman? Vaya con Dios.

0: tot un clàssic de U2. El tema One. El missatge central és l'obligació de cooperar i ajudar-se mútuament. Ens tenim que apoyar per poder sobreviure en aquest món, a pesar de moltes vegades no pensar igual. Gran missatge, U2, any 1992.
1: Pego acull dissabte 23 i diumenge 24 de maig una exposició avícola amb entre 150 i 300 exemplars de gallines on dominen les races autòctones, com la valenciana de Xulilla o la lacantina. El mercat municipal tindrà les portes obertes dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores i diumenge de 10 a 14 hores perquè ningú es quede amb les ganes d'admirar aquestes aus i resoldre dubtes sobre com cuidar gallines si decidim tindre'n. Organitza Avivent Avival. Col·labora Ajuntament de Pego.

Ahí estàvem escoltant un altre d'aquests grans clàssics del pop espanyol. Estàvem gaudint de Los Rodríguez, any 1995, i un tema apropiat per a les temperatures que estem, eh? A fer calor. A tan sols 12 minuts per arribar a les 10 del matí, moment ara per escoltar a Doctor Calypso. Aquest grup referent del reggae, l'ska i la música caribenya ens arriben des de Catalunya. Nosaltres avui recordem amb el tema Tòxic. Se sonava l'any 1996.

Ai, estem escoltant l'inolvidable Pau Donés, veu inconfundible, veu líder de Jarabe de Palo amb La Placa, un tema que ens van presentar l'any 1996. Conta la història d'un fletxes intens cap a una dona cubana amb figura esbelta, coneguda com La Placa. I del 96 al 99 arribem a les 10 del matí, avui escoltant a J-Lo, Jennifer López, i aquest Waiting for Tonight.

0: PEGO commemora el Dia Mundial dels Museus programant el segon festival PEGO Jazz, una proposta que naix per a donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura. Tres vesprades per deixar-se portar pel ritme, la improvisació i el talent de grans formacions en un entorn únic com és el pati de la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores amb la següent programació. Divendres 22 de maig, Quintet de Metalls al Vent. Dissabte 23 de maig, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Diumenge 24 de maig, Suite Moderna Quintet de Jazz. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. Tres vetllades diferents, plenes de cultura i bona música. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de PEGO.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio PEGO podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio PEGO t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.

exitós tema en el qual nosaltres hem arrencat avui la nostra selecció musical, aquesta tercera i última hora per a una servidora Mapi Domènech. Recordeu que esteu en el Despertino de Ràdio Pegó. I ara, a partir d'ara, en aquesta hora de 10 a 11 del matí, música del nou mil·lenni. A partir de l'any 2000 i fins a arribar a la més radiosa actualitat. Sonant-te! Amb la guitarra inconfundible icònica de Santana i la veu de Mitchell Brown, aquesta de Game of Love, joc

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.

I de la niña Pastori ens anem ràpidament a gaudir en aquesta ocasió de la mà de José Mercé, un altre grandíssim cantant del flamenc, el qual avui doncs, el recuperem amb tot un clàssic, una cançó original de l'any 71 dels Pop Tops, el famós Mami Blue, una balada que ens parla doncs, sobre l'arrepentiment i l'enyorança de la llar. Mami Blue.

0: Quinta des de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort.
1: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
0: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
2: La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.
3: Moment ara per escoltar un fantàstic, meravellós tema del 2009, un emotiu homenatge a les víctimes dels atemptats del 11M 2004 en Madrid. La oreja de Van Gogh, jueves.

0: I des de l'àlbum Año Cero arriben el grup espanyol, els Madrilenys Peak Noise.
1: Sempre estuve en tu.
0: A més, nosaltres escoltem Cama Vacía.

0: Pego acull dissabte 23 i diumenge 24 de maig una exposició avícola amb entre 150 i 300 exemplars de gallines on dominen les races autòctones, com la valenciana de Xulilla o l'alacantina. El mercat municipal tindrà les portes obertes dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores i diumenge de 10 a 14 hores perquè ningú es quede amb les ganes d'admirar aquestes aus i resoldre dubtes sobre com cuidar gallines si decidim tindre'n. Organitza Avivent Avival. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.
2: Moment ara per a disfrutar de la veu de Malú amb un poderós himne de lliberació emocional. Demà narra la història d'una persona que aconsegueix eixir d'una relació tòxica. Ens quedem disfrutant del tema Ni un segundo, una cançó inclosa des de l'àlbum Guerra Fria, Malú.

0: desde que te fuiste me siento mucho mejor. Tal vez te duela, pero desde que te fuiste me siento mucho mejor.
1: Ni un segundo. Ahí estàvem disfrutant de la veu de Malú i en el 2012 arribava Izala amb una oda d'esperança a les persones que ens salven en els nostres moments més vulnerables. Miquel Izala ha confessat que aquesta inspiració, la inspiració d'aquesta cançó, hi anava directa a una amiga sanitària que va actuar com un pilar de fortalesa i refugi per a ell durant una etapa de dificultat. Doncs vaig a aquesta preciosa cançó tan coneguda com és La Mujer de Verde, Izala.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible. Què pensen totes i tots? Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: És passió. És... Ràdio Pego.
2: I des de Ràdio Pego ens quedem ara situats en el 2013 amb Love of Lesbian i rescatem aquesta cançó optimista que ens parla de la superació personal i de l'amistat. Fantastic Shine.

0: Quinta des de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort.
1: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
0: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
2: Sensat.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
0: Arriba Madcon en aquesta ocasió, doncs animant-nos a alliberar-nos de les preocupacions quotidianes. Diu que hi ha que viure el ara, el moment, oblidant-se dels problemes del passat i no tindre por al futur. Madcon, aquesta ocasió, arriba junt a Ray Dalton. El tema, Don't Worry, no et preocupes.

No et preocupes, don't worry, com havíem presentat amb Madcon i Ray Dalton. Del 2015 al 2017, en Rudimenta l'arribava junt a James Arthur, amb Sun Comes Up i Gel Sol. Una cançó que ens parla de la superació, que diu que a pesar d'aixòs moments oscurs, hi ha que treure eixa força interior i seguir avant.

0: El grup de dones Cabal organitza este dissabte 23 de maig un taller de manualitats dirigit als més menuts i les més menudes de casa dins del cicle de contacontes. En este cas, a càrrec de Naima Saceta. La cita és a les 11 del matí a la Casa de Cultura de Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
0: I des de Ràdio Pego ens situem ja en el 2019, en aquesta ocasió escoltant el tema La Sortida, un tema que ens arriba de la mà del grup Sense Sal i que en aquesta ocasió doncs comptem amb la col·laboració de Miqui Núñez.
2: Em vas explicar que ens han volgut canviar mentre ens anem fent grans, però hem seguit caminant, seguint les nostres passes.

La sortida a SM, escoltant com havíem presentat aquest gran tema de Sense Sala, junt a Miqui Nyuñeta, i seguim viatjant a través de la música. En aquesta ocasió, junt al duo espanyol Lérica, que compten amb la col·laboració de la mexicana Belinda amb el tema Flamenquito. Una cançó optimista que celebra l'estiu, el Valle Xe Amora.

amb la música i els nota que estem en estiu quasi, eh? Així estem gaudint avui de l'Erika, com havíem presentat junts, la mexicana Belinda, amb el tema flamenquito. Una celebració de l'amor de l'estiu, la passió i la connexió instantània.

deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego. Des de Ràdio Pego ens anem ara a gaudir d'aquesta cançó que reflexa com l'amor verdader, incondicional i transformador pot ajudar a alcançar la pau. Moment per quedar-nos gaudint de la veu de Sebastián Yatra. I l'artista colombià arribava a Darmán al 2022.

0: I a nosaltres ara sí que ens ha arribat el moment de ficar a punt i final. Avui ho fem escoltant una cançó...
1: Saber las fotos d'aquel verano de locos.
0: Dedicada a la convivència de contrastos i al disfrute de la vida en parella, de perreo. Exactament, ens arriba de la mà del trio asturià Marlon. Amb aquest èxit tema del 2023, una servidora diu adeu desitjant-los a tots. Doncs que acabem de passar una feliç jornada, un feliç dijous, però que ja sabeu que demà ens tornem a escoltar en la 107.8 de l'FM des del nostre despertino. Que ara es deixem amb bona música, exactament amb la companyia de Carolina Ferrer i el seu tramvia. Sigueu feliços. Ciao.

0: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Pego commemora el Dia Mundial dels Museus programant el segon festival Pego Jazz, una proposta que naix per a donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura. Tres vesprades per deixar-se portar pel ritme, la improvisació i el talent de grans formacions en un entorn únic com és el pati de la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores amb la següent programació. Divendres 22 de maig, Quintet de Metalls al Vent. Dissabte 23 de maig, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Diumenge 24 de maig, Suite Moderna Quintet de Jazz. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. Tres vetllades diferents, plenes de cultura i bona música. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
3: Quintades de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort.
4: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
3: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
5: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: Este juny, a l'Info Jove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, Com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'Infojove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'Infojove Pego.
1: Pego acull dissabte 23 i diumenge 24 de maig una exposició avícola amb entre 150 i 300 exemplars de gallines on dominen les races autòctones, com la valenciana de Xulilla o l'alacantina. El mercat municipal tindrà les portes obertes dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores i diumenge de 10 a 14 hores perquè ningú es quede amb les ganes d'admirar aquestes aus i resoldre dubtes sobre com cuidar gallines si decidim tindre'n. Organitza Avivent Avival. Col·labora Ajuntament de Pego.
2: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
0: El grup de dones Cabal organitza este dissabte 23 de maig un taller de manualitats dirigit als més menuts i les més menudes de casa dins del cicle de contacontes. En este cas, a càrrec de Naima Saceta. La cita és a les 11 del matí a la Casa de Cultura de Pego.
1: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
3: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: Estàs a la 100.8 de la freqüència modulada.

Radio Pego 107.8 NFM, qui vos parla, Carolina Ferrer. Les 11:07 minuts d'aquest dijous de mercat a Sia Pego, 21 de maig. Des d'ara i fins la una repassarem tota l'actualitat musical ací al vostre programa El Tramvia. Tots els números del moment també estan ací. I a més de fantàstic dia que ens ha eixit i carregades d'energia positiva, anem a començar amb un home que ho sabia tot. Mr. Know It All és lo nou de Teddy Swims. I així de bé, comencem.

Mr. Numerol de The Swims. I si no, van presentar un nou single i el que hem descobert és que, a més de ser esta nova cançó, és el nou himne oficial del Bilbao Basket. S'anomena Suagara.

Drop Dead es diu esta cançó, lo nou d'Olivia Rodrigo. I més coses noves. Melendi estrena cançó, Veneno i Arena.

Hold me in the dark, abraça'm en l'oscuritat, està en el nou àlbum de Miles Smith. Bueno, i un clàssic ara revisitat per David Bisbal, no fa falta ni presentar-lo quasi. Vivir així és morir d'amor.

0: Estàs a l'essència punt 8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Quintades de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de Quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort.
3: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
2: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
4: Pego commemora el Dia Mundial dels Museus programant el segon festival Pego Jazz, una proposta que naix per a donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura. Tres vesprades per deixar-se portar pel ritme, la improvisació i el talent de grans formacions en un entorn únic com és el pati de la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores amb la següent programació. Divendres 22 de maig, Quintet de Metalls al Vent. Dissabte 23 de maig, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Diumenge 24 de maig, Suite Moderna Quintet de Jazz. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. Tres vetllades diferents, plenes de cultura i bona música. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: El grup de dones Cavalo organitza este dissabte 23 de maig un taller de manualitats dirigit als més menuts i les més menudes de casa dins del cicle de contacontes. En este cas, a càrrec de Naima Saceta. La cita és a les 11 del matí a la Casa de Cultura de Pego.
4: Pego acull dissabte 23 i diumenge 24 de maig una exposició avícola amb entre 150 i 300 exemplars de gallines on dominen les races autòctones, com la valenciana de Xulilla o l'alacantina. El mercat municipal tindrà les portes obertes dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores i diumenge de 10 a 14 hores perquè ningú es quede amb les ganes d'admirar aquestes aus i resoldre dubtes sobre com cuidar gallines si decidim tindre'n. Organitza Avivent Avival. Col·labora Ajuntament de Pego.
2: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJo de Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJo de Pego.
4: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby Pri-23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
0: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

tema guanyador en el festival de posició que tenim guanya és d'ara amb Bangaranga. I un dels temes del moment que sonarà segur durant tot l'estiu que ve és este bombón de Capo.

conegut el tema ja en llistes. Dràcula s'anomena, Steve Impala, Jenny i ara també Boys Noise. Shakira i Burna Boy, Die Die.

amb aquesta energia positiva que ens encanta, Meghan Trainor, Shimmer. Estem més positius. Bombay, quédate conmigo hasta el amanecer.

Jo, End of Beginning, un dels números 1 del moment, i ahí està encara les primeres posicions. Malú estrena cançó des del treball 15, Rota.

0: back the knife.
1: Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. En la 100.8 del teu dial.

Don't Make Me Love You, no facis que t'estime, Lizzo. Este és el seu darrer single. I donem-li la benvinguda a Álvaro de Luna.

Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? En nou dia de vaga indefinida en l'educació pública valenciana, amb aquest seguiment, repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Com dèiem, nou dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià amb la negociació encallada entre educació i els sindicats. 8 de cada 10 docents s'ha negat a donar suport a la proposta que la conselleria considera la més ambiciosa d'Espanya i, de fet, avui s'han tornat a concentrar molts i moltes d'ells i elles davant les Corts perquè avui hi havia sessió al Parlament Valencià. Pego projecta La raó del somni, un documental sobre Joan Castejón. Esta activitat s'emmarca dins la programació per celebrar els 50 anys del certamen de pintura Vila de Pego, en el qual Castejón ha exercit de jurat durant un bon nombre d'edicions. El documental, dirigit per Pau Soler, aprofundeix en l'obra i el llegat de l'artista, considerat un dels màxims representants del realisme social durant la renovació plàstica valenciana de postguerra. Si no aconseguim un món més just, no tindrem un món més sa, és el que reflexiona Josep Bernabéu Mestre. Ho fa arran del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, declarat per l'Organització Mundial de la Salut, emergència de salut pública d'importància internacional. El doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència a la Universitat d'Alacant afirma que el problema es troba en què no s'aborden les causes que hi ha darrere d'aquestes malalties emergents. Pego acull per primera vegada una exposició avícola. Este dissabte 23 i diumenge 24 de maig es podran contemplar al mercat municipal de Pego entre 150 i 300 exemplars, principalment de gallines, on dominen les races autòctones com la valenciana de Xulilla o l'alacantina. Una mostra que organitza l'Associació d'Avicultura de Benissa, Aviven, i l'Associació d'Amics de Raça i l'Associació de Criadors de Races de Gallines i Coloms Autòctons Valencians a Vival en col·laboració amb l'Ajuntament de Pego.
1: Informatius Radio Pego amb Sara García.

I pel que fa al seguiment de la vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià, esta vaga continua i arriba avui al seu novè dia. El professorat rebutjava ahir a la vesprada l'última proposta de la Conselleria d'Educació per frenar la vaga i apostava per continuar la protesta. Els resultats de la consulta que els sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT llançaven al personal docent a les 3 de la vesprada ja reflectia que el 78% votava contra l'oferta de la Conselleria i el 60% estava a favor de mantindre la vaga indefinida. Els altres dos sindicats presents en la taula de negociació, CESIF i AMPE, també es negaven a signar l'acord proposat per la Conselleria d'Educació. Totes les organitzacions sindicals volen continuar negociant principalment tres temes: la reducció de ràtios, l'increment salarial i el reforçament de les plantilles, perquè consideren que les solucions de Conselleria queden encara lluny de les seues peticions. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha oferit la mà a les organitzacions sindicals per a continuar dialogant i col·laborant per a posar fi a aquesta vaga educativa i ha remarcat que l'actual Consell, en consonància amb el que afirma la consellera d'Educació, ha presentat l'oferta educativa més ambiciosa i més ben dotada econòmicament de totes les comunitats autònomes d'Espanya. Així ho ha destacat en la sessió de control de les Corts, on ha subratllat també que el Consell ha atès les reivindicacions dels docents amb propostes i calendaris. Uns docents que s'han concentrat este matí a les portes de les Corts per a continuar mostrant el seu descontentament per les propostes de la Conselleria que no arriben en certa manera a plasmar allò que demanen. I també comentar que més de 100 equips directius de centres educatius públics presenten la dimissió en bloc. I sobre esta qüestió, des de l'IES Enric Valor de Pego ens han informat que han convocat un claustre d'urgència extraordinari durant el pati que ha tingut lloc avui per a informar l'equip directiu que sempre i quan no s'arribi a cap acord i la comissió de direcció presenta la dimissió en bloc, també ho faran, se sumaran a eixa a aquesta campanya de pressió que han decidit molts equips directius també per a posar de manifest el seu malestar per la situació de l'educació pública valenciana. Pel que fa al seguiment de la vaga indefinida en l'educació pública a Pego, avui la mitjana és més baixa que estos dies, s'ha situat en el 27,4%. Per centres, al CEI Pambra, un 22,7% del personal docent i educatiu la secundada. Al CEIP Carolina Sala ha estat un 9,5% del personal docent qui ha fet vaga. Al CEIP Rosalia Bondia, un 40% del personal docent ha secundat la mobilització i a l'IES Enric Valor ha estat del 37,31% el professorat que avui

0: dècada va formar part del jurat d'este certamen. Un dibuixant, pintor, escultor i gravador considerat dels màxims representants del realisme social durant la renovació plàstica valenciana de postguerra i, sens dubte, un dels creadors contemporanis més atractius i referent important per a joves artistes. La raó del somni aprofundeix en l'obra i el llegat de Castejón, revelant el seu compromís artístic i social i l'impacte del seu treball en la identitat mediterrània. I és que l'obra de Castejón comprèn un ampli ventall cultural i filosòfic en el qual l'amor, la por, la llibertat, la pau, però també la història, la guerra o la soledat troben espai i són plasmats per l'artista per a fer-nos partícips del seu discurs vital. Al llarg del metratge, el propi artista comparteix la seva visió sobre l'art com a ferramenta de memòria i resistència. Ell mateix explica que la creació artística tracta de desvetlar el misteri amb una mirada interna, amb una mirada empàtica amb la resta de la humanitat. En un altre moment del documental, dirigit per Pau Soler, el propi Joan Castejón afirma que pintar, dibuixar o fer escultura és per a ell una espècie de recerca interna, un acte d'amor. Però la raó del somni també recull veus expertes en l'obra de l'artista plàstic que reiteren que és un filòsof de la pintura, però diuen més.
1: Pintar, dibuixar o fer escultura és per a mi una espècie de recerca interna, un acte d'amor.
2: Joan és un filòsof de la pintura.
3: Buscant el seu món interior. Ho fa des de la seva caverna.
4: Jo no conec un altre artista que siga capaç que amb els dits i amb unes ceres i un paper en blanc puga desenvolupar un llenguatge plàstic expressiu tan potent.
5: Està involucrat en com volem que funcione la societat.
6: Castejón invoca l'ausència primordial, esa que puede domar los impulsos animales cabalgando, como sucede en Recordant a Mainbridge, 1999, sobre las ancas de un caballo reducido a osamenta. Compone una figuración de la doma y así nos entrega un ludismo que, en cierto sentido, habla de una resistencia a la muerte.
7: Cada una de sus fases creadoras se corresponde con un ciclo de su vida. La memoria carcelaria, los hombres errantes, las atroces nocturnidades de la injusticia, los emblemas despiadados de la memoria, se reflejan y descomponen plásticamente en cada uno de estos cuadros.
8: Con su entorno, con el otro, con la magia de los sueños del individuo, con la dinámica de los sueños colectivos.
9: Joan té una manera d'expressar en la que no li costa parlar amb les vísceres. I a poc, al llarg de la seva vida, ha anat com afinant això que dona al món i s'ha esmerat en deixar passar a la bellesa.
1: Desvellar el misteri està ahí, en una mirada interna, en una mirada empàtica en la resta de la humanitat i en veure com es fa això, perquè ho tenim que descobrir.
10: Jo en l'aire el got, sols per tu i pels teus llenços, una lliçó de claredat serena, puja als balcons i ens enrama la vida, o tu, pintor de cintures florides.
0: La raó del somni es planteja com una invitació a descobrir com la llum, la mar i la història han modelat la mirada de Joan Castejón. Ho fa endinsant-se en la seva evolució artística, destacant el seu vincle amb Dénia i la Marina Alta, i hem dit que durant més d'una dècada ha estat membre del jurat del certamen de pintura Vila de Pego, territoris que per a Castejón han sigut claus en la seva iconografia i procés creatiu. El documental barreja material d'arxiu, entrevistes i gravacions en l'estudi de l'artista que permet mostrar el seu mètode de treball i el simbolisme que caracteritzen les seues obres, ja siguin pintures, dibuixos o escultures. La raó del somni es projecta esta vesprada de dijous 21 de maig a les 7:30 a la Casa de Cultura Seu del Museu d'Art Contemporani de Pego. Comptarà amb la participació del mateix Joan Castejón, del director del documental Pau Soler, i de Josep Auir, que és representant de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta. La presentació anirà a càrrec del regidor de Cultura, Josep Mengual, qui convida a assistir a la projecció. Segurament igual que serà una oportunitat magnífica.

0: Magnífica per descobrir o redescobrir la vida i l'obra d'un artista imprescindible a través del llenguatge audiovisual.
1: Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego, vos convidem a la presentació del documental La raó del somni, dedicat a la figura de l'artista Joan Castejón. L'acte tindrà lloc dijous 21 de maig a les 7:30 de la vesprada a la Casa de la Cultura de Pego, dins de la programació del 50 aniversari del Certamen de Pintura Vila de Pego. El documental, dirigit per Pau Soler, ofereix una mirada íntima i profunda sobre la trajectòria artística i humana de Joan Castejón, una de les figures més destacades de l'art contemporani valencià. Aquesta serà una oportunitat magnífica per descobrir o redescobrir la vida i l'obra d'un artista imprescindible a través del llenguatge audiovisual. Us esperem.
2: Estigues al dia. La informació a Radio Pego.

0: El passat 17 de maig, l'Organització Mundial de la Salut va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo com a una emergència de salut pública d'importància internacional. Sona lluny, però són diverses les consultes que li han traslladat al doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència en la Universitat d'Alacant, Josep Bernabéu Mestre. Ens adverteix que estàvem avisats de que corríem el risc d'enfrontar-nos a una nova amenaça epidèmica i admet que el brot actual no té una incidència, té una incidència regional, però també avisa que el risc d'expandir-se està molt present.
1: Estàvem avisats, més prompte que tard, corríem el risc d'enfrontar-nos a una nova amenaça epidèmica. Com va passar el 2014 i el 2016, ha esclatat un nou brot epidèmic d'Ebola a l'Àfrica Central. De moment, només té una incidència regional, però el risc d'expandir-se està molt present. La pregunta és clau. Si sabíem què podia passar, per què ho hem consentit?
0: Bernabéu Mestre afirma que el problema resideix en que continuen sense abordar-se les causes que estan darrere d'aquestes malalties emergents com l'Ebola o la Covid i lamenta que només reaccionem quan esclata un nou episodi.
1: És cert que el risc zero no existeix, però no és menys cert que tenim els coneixements i els recursos per prevenir i evitar l'aparició de brots epidèmics com el de l'Ebola, acaba de reconèixer la mateixa Organització Mundial de la Salut, o com a mínim minimitzar el seu impacte. El problema està en que ens manca la voluntat per a fer-ho i en que continuem sense abordar les causes que estan darrere de les malalties emergents, la majoria de naturalesa zoonòtica, és a dir, que provenen d'altres espècies animals, com és el cas de l'Ebola o la mateixa Covid. Només reaccionem quan esclata un nou episodi. Actuem quan l'epidèmia ja ha aparegut, intentem fer front al seu impacte i quan ja la superem ens oblidem del que ha passat i no anem a corregir les causes que han provocat la seva aparició.
0: El catedràtic d'Història de la Ciència assenyala la importància de l'experiència històrica perquè esta marca el camí.
1: Com ens ensenya l'experiència històrica, i crec que és important recordar-ho, només quan hem aplicat polítiques de causes, és a dir, quan hem corregit els factors, les causes que estan darrere de les epidèmies, i no ens hem quedat només amb allò que anomenem les polítiques de conseqüències, hem estat capaços d'avançar i superar l'impacte de pandèmies tant o més greus que les actuals, com va passar al segle XIX amb les pandèmies de còlera.
0: I abordar l'actual emergència i fer-ho bé és vital, segons manifesta Bernabéu Mestre. El Pegolí assenyala directament com a responsable de la situació al model de desenvolupament i a les creixents borses de pobresa. I conclou que no podrem aconseguir un món més just i més sa si això no canvia de manera radical.
1: Abordar l'actual emergència i fer-ho bé és vital, però al mateix temps hauríem d'estar pensant en com posem fi al model de desenvolupament poc o gens sostenible que caracteritza la globalització i alimenten les polítiques neoliberals o a les creixents borses de pobresa en les que viuen milers de milions de persones i que són l'autèntic brou de cultiu d'epidèmies com la de l'Ebola. Ara més que mai cal recordar que si no aconseguim un món més just, no tindrem un món més sa. I crec que aquesta seria probablement una reflexió molt necessària que cal reivindicar en aquests moments.
2: Els informatius a Ràdio Pego.
0: Per primera vegada, Pego alberga una exposició avícola. Esta es durà a terme el cap de setmana al mercat municipal. Ho ha propiciat la grip aviària i el fet que el president d'Aviven, l'alemany Meinhard Hemmer, residisca a Pego. Es va barallar una data anterior, però encara no s'havien alçat les mesures de prevenció perquè no s'expandirà la grip aviària. I finalment la mostra es durà a terme este dissabte 23 i diumenge 24 de maig.
3: Tenemos la asociación en Benissa y en Valencia, y las dos asociaciones son para socios que están de toda la comunidad valenciana. Cada uno tiene su base en Valencia y Benissa, pero como había la gripe aviar y no podíamos hacer ninguna exposición, y como vivimos en Pego, somos medio pegolí, entonces hemos decidido preguntar si podemos hacer una exposición aquí en Pego y nos han dado permiso. Entonces tenemos el resultado ahora, el día 23, 24, para el público, para ver los animales, y es un concurso para valorar los mejores animales.
0: Perquè és una exposició avícola que comptarà amb els millors exemplars de gallines, però també d'ànecs o faisans, entre d'altres espècies. I és que estos seran avaluats per un jurat professional i hi haurà fins i tot premis. Per això, els criadors porten els seus millors animals a esta exposició.
3: Normalmente cada criador está poniendo sus animales mejores a la exposición, que piensa que son los animales mejores. Postura del animal, el plumaje, es el tamaño, es por ejemplo la cresta tiene que tener una forma, el pico tiene que tener un color, los ojos tienen que tener un color, las patas tienen que tener un color. Cada raza tiene como una explicación cómo tiene que ser el animal perfecto. Y intentamos llegar a este punto.
0: El concurs, però, serà previ a l'obertura de portes per al públic general. L'exposició avícola estarà oberta dissabte 23 de maig des de les 10 del matí fins a les 2 de la vesprada i després tornarà a obrir les portes des de les 4 i fins a les 8 de la vesprada. Diumenge 24 serà al matí quan es puga visitar des de les 10 del matí fins a les 2. Durant els dos dies es podran contemplar entre 150 i 300 animals de raça. Es diferente, como indica el presidente David Ben.
3: La gente puede ver una cantidad entre 150 y 300 animales de razas diferentes. La gente puede preguntarnos cómo mantener, porque ahora hay una cosa que mucha gente quiere, unos 2-3 gallinas en el campo, y entonces, claro, para eso estamos también. Sí, hay problemas, también hay un grupo que puede explicar de enfermedades, cómo tratarles. Bueno, y sobre todo la diversión de ver los animales y el ruido de la caca, kikiriki.
0: Detalla Hemmer que es podrá ver un poco de todo, pero principalmente gallines.
3: Se puede ver un poco de todo, pero sobre todo gallinas. Patos son menos, gansos son menos, de faisanes menos, pero es una cosa como la gallina pone huevos, entonces la mayoría de la gente está interesada en los huevos y puede aprovechar.
0: Organitza esta primera exposició avícola a Pego, com hem dit, l'Associació de Criadors de Races de Gallines i Coloms Autòctones Valencianes i l'Associació d'Avicultura de Benissa. Esta última compta amb uns 80 socis, alguns d'ells de Pego, i tenen diverses races de gallina, però sobretot el que fan és recuperar les autòctones com la valenciana de Xulilla o la alacantina.
3: En Aviven, puedo hablar más de Aviven que es de Benissa, somos unos 80 socios y tenemos de todo. Tenemos varias razas de gallinas, tenemos de patos, de faisanes, de ocas, de todo. Sobre todo estamos especializados en recuperar razas de la comunidad valenciana, que por ejemplo la gallina Xulilla, la gallina alacantina, que están en varios colores, en varias formas, y estamos recuperándolas. Y con el éxito que tenemos ahora, está muy bien, estamos muy dentro de este tema.
0: A mitjans d'abril, el Ministeri d'Agricultura alçava completament el confinament preventiu de les aus de corral establert des del novembre de 2025 per evitar el contagi de grip aviària davant l'evolució favorable de la situació epidemiològica. Una decisió que es prenia després de constatar l'absència de casos en aus silvestres. Este confinament de mesos ha sigut dur per als socis d'Avivent perquè han hagut de tindre les aus tancades, però també ha obligat a controlar molt meticulosament l'aigua que bevien els animals.
3: Es fatal porque, claro, hay un reglamento que tenemos que conseguir que dice que tienen que ser cerrados, que no puede entrar ningún pájaro silvestre. Aparte, hay que mirar mucho por la higiene, que el agua no puede ser usado, por ejemplo, por patos y gallinas. Entonces, hay un reglamento que tenemos que conseguir. Sobrevivimos y cada uno hace que puede. Y ahora, menos mal que no tenemos y los animales pueden estar en el aire libre otra vez.
0: L'entrada a l'exposició avícola que té lloc aquest cap de setmana al Mercat Municipal és gratuïta. El president d'Avivent assegura que per a ell és una mostra molt especial perquè tindrà lloc al poble on viu. Per això mostra també el seu agraïment a l'Ajuntament i a la Cambra Agrària que han facilitat que es puga dur a terme. Confia Meinhard Hemmer tindre una gran afluència de públic aquest cap de setmana.
3: Completamente libre el sábado y el domingo. Y hay una rifa. Estoy contento de presentar la primera exposición en Pego. Como vivo en Pego, es algo muy especial para mí. Y entonces tenemos varios socios que son de Pego. Y quiero decir muchas gracias al Ayuntamiento, a la Cámara Agraria, que nos han hecho posible este evento. Y aparte, espero que muchos vienen para visitarnos con los animales porque eso vive y nosotros lo hacemos muy contento y muy orgulloso.

Pel que fa a la previsió meteorològica, tenim estabilitat i sobretot temperatures altes. Avui, estes oscil·len entre els 17 graus que vam tindre la passada nit i els 29 de màxima. I pel que fa al cel, doncs està completament ras i així continuarà durant tot el dia. El vent bufa fluix de component sud-est-sud-oest. Per a demà divendres continuarem amb cel ras durant tota la jornada i temperatures entre els 18 graus de mínima i els 30 de màxima. El vent bufarà fluix i estarà encalmat per la nit. Quan bufe, ho farà de component variable. Per a dissabte, amb algun núvol d'evolució sense major importància i temperatures que continuen altes. 18 graus de mínima, 28 de màxima i el vent bufant fluix de component nord-est.

Això és tot per avui, dijous 21 de maig. Moltes gràcies per estar ahí, atents i atentes al que contem. I com cada dia, que desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada i que ens retrobem demà ací a la 107.8 de l'FM, a Ràdio Pego. Adéu!

vella. He menat barques menudes i sempre he trobat un port. He estimat homes i dones, trencant files, trencant normes, i he fet sort de tindre sort. He clavat les mans en terra i ha estat tot un goig la guerra.

quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem.

0: hace pensar en la tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pel. Que vales la consciència de no ser res si no ser poble.
1: Ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
2: A Ràdio Cocentaina, muntanyes de música. Un programa de músiques d'arreu del món amb una selecció musical variada i plural.

Hola, vos donem la benvinguda al programa Muntanyes de Música, un espai de Ràdio Cocentaina que compartim amb la xarxa d'emissores municipals valencianes. Des del començament d'aquest any 2026 s'han produït moltes i importants novitats discogràfiques, almenys en el que refereix a les estètiques que formen part en l'estil del nostre programa. Per tant, avui anem a presentar algunes d'elles, que a nosaltres ens han semblat molt interessants. En primer lloc, anem amb el cantant portuguès Antonio Sambujo i el seu disc Oração ao Tempo, del que ara tenim el tema Contradança.

A les 15 cançons d'Horacio Ocampo, a més del tema principal, gravat a duet amb Caetano Veloso, hi ha altres col·laboracions entre Antonio Zambujo i autors i compositors que han marcat la seva discografia. També hi ha versions de Tom Jobim i poemes de Vinícius de Moraes. Ara escoltarem el tema que li dona nom al disc, cantat junt al seu autor, Caetano Veloso.

Seguim amb el nou disc del cantant gallec Andrés Suárez. En ell converteix en música la travessia personal que va fer des d'una etapa molt ruïn de la seva vida fins la llum que va trobar en un viatge a Mèxic. El va titular Lua.

Este disc que estem escoltant del cantant Andrés Suárez és segurament el treball més ric de la seva carrera. És un pont entre el músic d'ahir, el d'avui i el del futur.

Després de la publicació del seu darrer disc Celebració, gravat en directe al Palau de les Arts de València i amb què va celebrar 40 anys de trajectòria musical, Soli Jiménez acaba de publicar un disc que porta per títol Ser Humano. D'ella anem a escoltar el tema que li dona nom al disc, Ser Humano, on fa una reflexió sobre la dignitat i l'essència de l'ésser humà.

Seguim en Soler Jiménez. Anem a escoltar ara Solo les màquines. Esta cançó continua la reflexió sobre el món en què vivim, cada vegada més marcat per l'avanç tecnològic i per una realitat en què les màquines semblen guanyar protagonisme davant del que és humà. Va ser escrita per Pedro Guerra i composta per Pablo Cebrián. La cançó és una bossa nova d'atmosfera jazzística, el ritme alegre de la qual contrasta amb la irònica i suggerent lletra.

0: les màquines.
1: Jorge Drexler, que segueix explorant noves maneres de pensar i treballar la música, continua avançant en nous camins, però també torna a l'arrel, tenint el cantombé uruguaià com a fil conductor i transversal en el seu nou disc anomenat Taracá. El candombe és una expressió cultural originària de Montevideo, profundament arrelada a la comunitat afrodescendent d'Uruguai.

0: L'àlbum Taraka de Jorge Drexler que estem ara escoltant està conformat per 11 cançons que tenen la lírica i el tambor com a principals protagonistes en aquesta nova història sonora. El tema que hem escoltat fa un moment era Toco Madera i el que sonarà tot seguit, Rueda de Candombe.
1: Prefiero la respuesta.

0: Alma Betjú és el primer àlbum d'estudi en solitari de la cantant i compositora lusitana guineana Alana Sinkey, que va eixir al mercat a finals de febrer. Després d'una trajectòria molt destacada com a vocalista de projectes com Patax i Cosmosul, Sinkey presenta en este treball una proposta personal que fusiona les seues arrels africanes amb sons contemporanis. Ens interpretarà el tema Tan Bella.
1: Soy suficient.

La proposta d'aquest disc de l'Anna Sinkey combina el folklore d'arrel amb sons contemporanis i sintetitzadors, aconseguint una identitat única on conviuen el jazz, el neo-soul i el flamenc. La cançó que ara podrem escoltar es diu Zahora.

Guillem Roma presenta un nou disc titulat Ritual d'expropiació. Un nou projecte, una aposta per un so més electrònic, modern i ballable, sense perdre la seva essència poètica i compromesa. El disc proposa una experiència escènica innovadora amb dansa, llum i dramatúrgia. D'ell tenim el tema Sense pressa.

0: Escoltem ara altre tema d'aquest disc, Ritual d'expropiació, del cantant de Manlleu Guillem Roma. S'anomena M'encantaria.
1: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida. Intentaria que res durés tan poc, que no hi hagués algoritmes...

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Sílvia Pérez Cruz torna a demostrar per què és una de les veus més singulars i commovedores de la música en espanyol. Escoltem dos temes del disc que es va publicar la setmana passada. Esta cançó que ara tenim es diu Moreno.
1: Desde el fondo

La cançó Líquido, interpretada també per Sílvia Peret Cruz, es construeix al voltant d'una premissa poètica que la mateixa artista resumeix en una línia que funciona com a declaració d'intencions. Jo voldria, cantant, esborrar els límits, tornar-los líquids, encara que siga per un moment.

0: soy, soy yo.
1: El Kanka torna amb La Calma, el seu setè àlbum, un treball compost per 10 noves cançons que barregen rumba, bolero, pop i aquesta mirada única en què l'artista converteix el que és quotidià en art. Un disc ple d'històries sobre l'amor real, la cerca de pau i els alts i baixos de la vida moderna.

Anem ja amb l'últim tema del programa d'avui, dedicat als discos publicats aquest any 2026. Serà altra cançó del disc La Calma, del cantant malagueny El Canca. Es diu Le pasa solo al resto. Amb ell s'acomiadem de vosaltres. Fins al pròxim programa.

0: piensa que algo como esto le pasa solo al resto.
1: Si el que busques són continguts locals. Si necessites conèixer la informació més pròxima. Si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes.

Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre dins.

Un país d'històries, del professor Enric Ramiro Roca. Microrrelats divertits i optimistes que sentirem amb veus d'arreu de tot el país i també de fora. Una excusa per a passar-ho bé, aprendre i reflexionar sobre distints temes. Un país d'històries. Avui, a la dreta de Victòria. Narrat per Herman Potgieter de Kimberley, Sud-àfrica, i resident a la Pobla Llarga. Oh, yeah.

A la dreta de Victoria, a Pep, ni més ni menys que de Beni Farais, l'ideen de tot. Josep, José, José, Pepe, encara que prefiera la primera excepció. Li agradava molt viatjar i cada estiu se n'anava a un país diferent i com més exòtic millor. A més, intentava impregnar-se de la quotidianitat de l'entorn, fugint dels viatges organitzats i per a turistes. I sempre es preparava per documentar-se sobre el lloc, fins i tot aprendre paraules dels distints idiomes, conèixer els costums, la geografia i la història, i alimentar-se de relats que li feren viure el territori. De fet, queda impressionat perquè el swahili no tan sol és parlar al Congo, sinó també a Tanzania, Kenya i en zones limítrofes d'Uganda, Moçambic, Ruanda, Burundi, Somàlia, Zàmbia, Malawi i el nord de la República Malgaixa. En aquest cas, la seva destinació inicial era Sud-Àfrica, per la facilitat de les comunicacions i d'ací a Kenya, així que comença a llegar una narració de ficció ambientada en aquests països. Conta una llegenda que abans d'anar alguns reis occidentals a l'Àfrica a matar animals per esport i pagats pels contribuents, les feres feroces eren lliures. De fet, la paraula safari vol dir viatge i el seu ton aquesta ve de l'àrab safar. El cas és que els indígenes d'allà, a diferència dels d'ací, quan mataven un animal era per necessitat de menjar o per protecció. Així, hi havia un equilibri entre la natura i la humanització, un tema que encara s'està descobrint a l'Occident que se suposa desenvolupat. En un d'aquests paratges d'immenses praderis amb alguns arbres i arbusts dispersos, una tigressa estava embarassada buscant menjar. En això va veure en la joania un ramat d'oveles i es va llançar cap a ella sense pensar-s'ho dues vegades. Atemorides, corregueren com van poder, però la tigressa en matà una. Amb l'esforç de la carrera donà a llum un xicotet tigre i va morir. El cadell va nàixer orfre i voltat d'uns animals que, després de la por que se passaren, continuaven bastant i belant. El jove tigre prompte s'hi acostumà i sense entendre ni plantejar-se res, va sobreviure com un mes del ramat. Sense cap altre model de referència, es va creure que era una ovella més i fu alimentada i adoptada pel ramat. Així comença a viure i ver les mateixes rutines. Deia, bé, menjava herba, caminava lentament i quan corria o feia en grup. Això, sí, no produïa llet. Així va continuar creixent i creixent fins a ver-se adolescent. Però un dia, des de dalt d'una muntanya, el va veure un tigre adult i els ulls s'hi li posaren com a plats. Quin espectacle més increïble! Un tigre considerablement gran enemig d'un ramat, caminant i comportant-se com si fora una ovella més. Això és una
deshonra per a la nostra especie. No ho puc consentir. Es va llançar des de dalt de la muntanya, rugint i bramant a més no poder. El ramat intenta fugir, però el tigre adult va matar fàcilment la primera ovella que va trobar i aconseguir agafar amb la boca el tigre adolescent que pensava ser mejat. Tanmateix, l'adult agafa un tros de carn i obliga que se la menjara posant-li-la a la boca, malgrat el sentiment de canibalisme del jove tigre. I, efectivament, no li va agradar, però a poc va sentir que no estava tan malament i, a més, tenia molta fam. A continuació, se l'emportà a Yak Nakuru, a prop del Victoria, a l'oest del país, perquè contemplara la seua silueta i com eren de similars els dos i ben diferents de l'aial mort. I a més li va dir: «I ara aprendràs a rugir com un tigre». I així estigueren uns cants dins entre mirar-se en la llac, menjar carn crua i bramant com un de la seua espècie, fins que va aconseguir adaptar-se i convertir-se en un tigre feroce. No sempre ens coneixem, tant si ens mirem en el reflex d'un llac com si no, perquè el nostre jo verdader està dins de nosaltres. És per això que un bon mestre, familiar o amic ens pot ajudar-s'hi, ens acompanyar i ens ensenya les nostres potencialitats com les que tenia el jove tigre. De vegades som el que creiem que som i no el que realment som. El captaval es tracta d'un camí que hem de recórrer. La responsabilitat de descobrir-nos o agir de l'armari sempre serà nostra, encara que i ara circumstàncies que o afavoriran o entrebancaran. Moltes vegades no som conscients de quina és la nostra veritable espècie perquè no hem reflexionat i ens hem acostumat a fer el que feien els del nostre entorn. Però no hem d'oblidar que totes les persones tenim la llibertat d'elecció en qualsevol moment i que simplement es tracta de decidir-nos. Això no vol dir que siga fàcil, però sí que és possible.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

Hola, com esteu? Nové dia de vaga indefinida en l'educació pública valenciana. Amb aquest seguiment repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Com dèiem, nové dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià amb la negociació encallada entre educació i els sindicats. 8 de cada 10 docents s'ha negat a donar suport a la proposta que la conselleria considera la més ambiciosa d'Espanya i, de fet, avui s'han tornat a concentrar molts i moltes d'ells i elles davant les Corts perquè avui hi havia sessió al Parlament Valencià. Pego projecta La raó del somni, un documental sobre Joan Castejón. Esta activitat s'emmarca dins la programació per celebrar els 50 anys del certamen de pintura Vila de Pego, en el qual Castejón ha exercit de jurat durant un bon nombre d'edicions. El documental, dirigit per Pau Soler, aprofundeix en l'obra i el llegat de l'artista, considerat un dels màxims representants del realisme social durant la renovació plàstica valenciana de postguerra. Si no aconseguim un món més just, no tindrem un món més sa, és el que reflexiona Josep Bernabéu Mestre. Ho fa arran del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, declarat per l'Organització Mundial de la Salut, emergència de salut pública d'importància internacional. El doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència a la Universitat d'Alacant afirma que el problema es troba en que no s'aborden les causes que hi ha darrere d'aquestes malalties emergents. Pego acull per primera vegada una exposició avícola. Este dissabte 23 i

0: diumenge 24 de maig es podran contemplar al mercat municipal de Pego en 350 i 300 exemplars, principalment de gallines, on dominen les races autòctones com la valenciana de Xulilla o l'alacantina. Una mostra que organitza l'Associació d'Avicultura de Benissa, Avivent, i l'Associació de Criadors de Races de Gallines i Coloms Autòctons Valencians, Avival, en col·laboració amb l'Ajuntament de Pego.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: I pel que fa al seguiment de la vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià, esta vaga continua i arriba avui al seu novè dia. El professorat rebutjava ahir a la vesprada l'última proposta de la Conselleria d'Educació per frenar la vaga i apostava per continuar la protesta. Els resultats de la consulta que els sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT llançaven al personal docent a les 3 de la vesprada ja reflectia que el 78% votava contra l'oferta de la Conselleria i el 60% estava a favor de mantindre la vaga indefinida. Els altres dos sindicats presents en la taula de negociació, CESIF i AMPE, també es negaven a signar l'acord proposat per la Conselleria d'Educació. Totes les organitzacions sindicals volen continuar negociant principalment tres temes: la reducció de ràtios, l'increment salarial i el reforçament de les plantilles, perquè consideren que les solucions de Conselleria queden encara lluny de les seues peticions. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha oferit la mà a les organitzacions sindicals per a continuar dialogant i col·laborant per a posar fi a esta vaga educativa i ha remarcat que l'actual Consell, en consonància amb el que afirma la consellera d'Educació, ha presentat l'oferta educativa més ambiciosa i més ben dotada econòmicament de totes les comunitats autònomes d'Espanya. Així ho ha destacat en la sessió de control de les Corts, on ha subratllat també que el Consell ha atès les reivindicacions dels docents amb propostes i calendaris. Uns docents que s'han concentrat este matí a les portes de les Corts per a continuar mostrant el seu descontentament per les propostes de la Conselleria que no arriben, en certa manera, a plasmar allò que demanen. I també comentar que més de 100 equips directius de centres educatius públics presenten la dimissió en bloc. I sobre esta qüestió, des de l'IES Enric Valor de Pego ens han informat que han convocat un claustre d'urgència extraordinari durant el pati que ha tingut lloc avui per a informar l'equip directiu que sempre i quan no s'arribi a cap acord i la comissió de direcció presenti la dimissió en bloc, també ho faran, se sumaran a aquesta campanya de pressió que han decidit molts equips directius també per a posar de manifest el seu malestar per la situació de l'educació pública valenciana. Pel que fa al seguiment de la vaga indefinida en l'educació pública a Pego, avui la mitjana és més baixa que estos dies, s'ha situat en el 27,4%. Per centres, al CEIP Ambra, un 22,7% del personal docent i educatiu la secundada. Al CEIP Carolina Sala ha estat un 9,5% del personal docent qui ha fet vaga. Al CEIP Rosalia Bondia, un 40% del personal docent ha secundat la mobilització i a l'IES Enric Valor ha estat del 37,31% el professorat que avui ha fet vaga.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: La Casa de Cultura de Pego acull una nova activitat per celebrar el mig segle de vida del Certamen de Pintura Vila de Pego. En esta ocasió projecta el documental La raó del somni, dedicat a Joan Castejón, qui durant més d'una dècada va formar part del jurat d'este certamen. Un dibuixant, pintor, escultor i gravador considerat dels màxims representants del realisme social durant la renovació plàstica valenciana de postguerra i, sens dubte, un dels creadors contemporanis més atractius i referent important per a joves artistes. La raó del somni aprofundeix en l'obra i el llegat de Castejón, revelant el seu compromís artístic i social i l'impacte del seu treball en la identitat mediterrània. I és que l'obra de Castejón comprèn un ampli ventall cultural i filosòfic en el qual l'amor, la por, la llibertat, la pau, però també la història, la guerra o la soledat troben espai i són plasmats per l'artista per a fer-nos partícips del seu discurs vital. Al llarg del metratge, el propi artista comparteix la seva visió sobre l'art com a ferramenta de memòria i resistència. Ell mateix explica que la creació artística tracta de desvetlar el misteri amb una mirada interna, amb una mirada empàtica amb la resta de la humanitat. En un altre moment del documental, dirigit per Pau Soler, el propi Joan Castejón afirma que pintar, dibuixar o fer escultura és per a ell una espècie de recerca interna, un acte d'amor. Però la raó del somni també recull veus expertes en l'obra de l'artista plàstic que reiteren que és un filòsof de la pintura, però diuen més.
2: Pintar, dibuixar o fer escultura és per a mi una espècie de recerca interna, un acte d'amor.
3: Joan és un filòsof de la pintura.
4: Buscant el seu món interior. Ho fa des de la seva caverna.
5: Jo no conec un altre artista que siga capaç que amb els dits i amb unes ceres i un paper en blanc puga desenvolupar un llenguatge plàstic expressiu tan potent.
6: Està involucrat en com volem que funcione la societat.
7: Castejón invoca l'ausència primordial, esa que puede domar los impulsos animales cabalgando, como sucede en Recordant a Mainbridge, 1999, sobre las ancas de un caballo reducido a osamenta. Compone una figuración de la doma y así nos entrega un ludismo que, en cierto sentido, habla de una resistencia a la muerte. Cada una de sus fases creadoras se corresponde con un ciclo de su vida. La memoria carcelaria, los hombres errantes, las atroces nocturnidades de la injusticia, los emblemas despiadados de la memoria, se reflejan y descomponen plásticamente en cada uno de estos cuadros.
8: Con su entorno, con el otro, con la magia de los sueños del individuo, con la dinámica de los sueños colectivos.
9: Joan té una manera d'expressar en la que no li costa parlar amb les vísceres. I a poc, al llarg de la seva vida, ha anat com afinant això que dona al món i s'ha esmerat en deixar passar a la bellesa.
2: Desvellar el misteri està ahí, en una mirada interna, en una mirada empàtica en la resta de la humanitat i en veure com es fa això, perquè ho tenim que descobrir.
10: Jo en l'aire el got, sols per tu i pels teus llenços, una lliçó de claredat serena, puja als balcons i ens enrama la vida, o tu, pintor de cintures florides.
0: La raó del somni es planteja com una invitació a descobrir com la llum, la mar i la història han modelat la mirada de Joan Castejón. Ho fa endinsant-se en la seva evolució artística, destacant el seu vincle amb Dénia i la Marina Alta, i hem dit que durant més d'una dècada ha estat membre del jurat del Certamen de Pintura Vila de Pego, territoris que per a Castejón han sigut claus en la seva iconografia i procés creatiu. El documental barreja material d'arxiu, entrevistes i gravacions en l'estudi de l'artista que permeten mostrar el seu mètode de treball i el simbolisme que caracteritzen les seues obres, ja siguen pintures, dibuixos o escultures. La raó del somni es projecta esta vesprada de dijous 21 de maig a les 7:30 a la Casa de Cultura Seu del Museu d'Art Contemporani de Pego. Comptarà amb la participació del mateix Joan Castejón, del director del documental Pau Soler i de Josep Auir, que és representant de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta. La presentació anirà a càrrec del regidor de Cultura, Josep Mengual, qui convida a assistir a la projecció. Segurament igual que serà una oportunitat magnífica per descobrir o redescobrir la vida i l'obra d'un artista imprescindible a través del llenguatge audiovisual.
11: Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego, vos convidem a la presentació del documental La raó del somni, dedicat a la figura de l'artista Joan Castejón, L'acte tindrà lloc dijous 21 de maig a les 7:30 de la vesprada a la Casa de la Cultura de Pego, dins de la programació del 50 aniversari del Certamen de Pintura Vila de Pego. El documental, dirigit per Pau Soler, ofereix una mirada íntima i profunda sobre la trajectòria artística i humana de Joan Castejón, una de les figures més destacades de l'art contemporani valencià. Aquesta serà una oportunitat magnífica per descobrir o redescobrir la vida i l'obra d'un artista imprescindible a través del llenguatge audiovisual. Us esperem.
1: Estigues al dia. La informació a Radio Pego.

0: El passat 17 de maig, l'Organització Mundial de la Salut va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo com a una emergència de salut pública d'importància internacional. Sona lluny, però són diverses les consultes que li han traslladat al doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència en la Universitat d'Alacant, Josep Bernabéu Mestre. Ens adverteix que estàvem avisats de que corríem el risc d'enfrontar-nos a una nova amenaça epidèmica i admet que el brot actual no té una incidència, té una incidència regional, però també avisa que el risc d'expandir-se està molt present.
1: Estàvem avisats. Més pront que tard corríem el risc d'enfrontar-nos a una nova amenaça epidèmica. Com va passar el 2014 i el 2016, ha esclatat un nou brot epidèmic d'Ebola a l'Àfrica Central. De moment, només té una incidència regional, però el risc d'expandir-se està molt present. La pregunta és clau. Si sabíem què podia passar, per què ho hem consentit?
0: Bernabéu Mestre afirma que el problema resideix en que continuen sense abordar-se les causes que estan darrere d'aquestes malalties emergents com l'Ebola o la Covid, i lamenta que només reaccionem quan esclata un nou episodi.
1: És cert que el risc zero no existeix, però no és menys cert que tenim els coneixements i els recursos per prevenir i evitar l'aparició de brots epidèmics com el de l'Ebola, que acaba de reconèixer la mateixa Organització Mundial de la Salut, o com a mínim minimitzar el seu impacte. El problema està en que ens manca la voluntat per a fer-ho i en que continuem sense abordar les causes que estan darrere de les malalties emergents, la majoria de naturalesa zoonòtica, és a dir, que provenen d'altres espècies animals, com és el cas de l'Ebola o la mateixa Covid. Només reaccionem quan esclata un nou episodi. Actuem quan l'epidèmia ja ha aparegut. Intentem fer front al seu impacte i quan ja la superem ens oblidem del que ha passat i no anem a corregir les causes que han provocat la seva aparició.
0: El catedràtic d'Història de la Ciència assenyala la importància de l'experiència històrica perquè esta marca el camí.
1: Com ens ensenya l'experiència històrica, i crec que és important recordar-ho, només quan hem aplicat polítiques de causes, és a dir, quan hem corregit els factors, les causes que estan darrere de les epidèmies, i no ens hem quedat només amb allò que anomenem les polítiques de conseqüències, hem estat capaços d'avançar i superar l'impacte de pandèmies tant o més greus que les actuals, com va passar al segle XIX amb les pandèmies de còlera.
0: I abordar l'actual emergència i fer-ho bé és vital, segons manifesta Bernabéu Mestre. El Pegolí assenyala directament com a responsable de la situació al model de desenvolupament i a les creixents borses de pobresa. I conclou que no podrem aconseguir un món més just i més sa si això no canvia de manera radical.
1: Abordar l'actual emergència i fer-ho bé és vital, però al mateix temps hauríem d'estar pensant en com posem fi al model de desenvolupament poc o gens sostenible que alimenten les polítiques neoliberals o a les creixents borses de pobresa en les que viuen milers de milions de persones i que són l'autèntic brou de cultiu d'epidèmies com la de l'Ebola. Ara més que mai, cal recordar que si no aconseguim un món més just, no tindrem un món més sa. I crec que aquesta seria probablement una reflexió molt necessària que cal reivindicar en aquests moments.
2: Els informatius a Ràdio Pego.
0: Per primera vegada, Pego alberga una exposició avícola. Esta es durà a terme el cap de setmana al mercat municipal. Ho ha propiciat la grip aviària i el fet que el president d'Aviven, l'alemany Meinhard Hemmer, residisca a Pego. Es va barallar una data anterior, però encara no s'havien alçat les mesures de prevenció perquè no s'expandirà la grip aviària i finalment la mostra mostra es durà a terme este dissabte 23 i diumenge 24 de maig.
3: Tenemos la asociación en Benissa y en Valencia, y las dos asociaciones son para socios que están de toda la comunidad valenciana. Cada uno tiene su base en Valencia y Benissa, pero como había la gripe aviar y no podíamos hacer ninguna exposición, y como vivimos en Pego, somos medio pegolí, entonces hemos decidido preguntar si podemos hacer una exposición aquí en Pego y nos han dado permiso. Entonces tenemos el resultado ahora, el día 23, 24, para el público, para ver los animales, y es un concurso para valorar los mejores animales.
0: Perquè és una exposició avícola que comptarà amb els millors exemplars de gallines, però també d'ànecs o faisans, entre d'altres espècies. I és que estos seran avaluats per un jurat professional i hi haurà fins i tot premis. Per això, els criadors porten els seus millors animals a esta exposició.
3: Normalmente cada criador está poniendo sus animales mejores a la exposición, que piensa que son los animales mejores. Postura del animal, el plumaje, es el tamaño, es por ejemplo la cresta tiene que tener una forma, el pico tiene que tener un color, los ojos tienen que tener un color, las patas tienen que tener un color. Cada raza tiene como una explicación cómo tiene que ser el animal perfecto y intentamos llegar a este punto.
0: El concurs, però, serà previ a l'obertura de portes per al públic general. L'exposició avícola estarà oberta dissabte 23 de maig des de les 10 del matí fins a les 2 de la vesprada i després tornarà a obrir les portes des de les 4 i fins a les 8 de la vesprada. Diumenge 24 serà al matí quan es puga visitar des de les 10 del matí fins a les 2. Durant els dos dies es podran contemplar entre 150 i 300 animals de raça. Es diferente, como indica el presidente David Ben.
3: La gente puede ver una cantidad entre 150 y 300 animales de razas diferentes. La gente puede preguntarnos cómo mantener, porque ahora hay una cosa que mucha gente quiere, unos 2-3 gallinas en el campo, y entonces, claro, para eso estamos también. Sí, hay problemas, también hay un grupo que puede explicar de enfermedades, cómo tratarles. Bueno, y sobre todo la diversión de ver los animales y el ruido de la caca kikeriki.
0: Detalla Hermer que es podrá ver un poco de todo, pero principalmente gallinas.
3: Se puede ver un poco de todo, pero sobre todo gallinas. Patos son menos, gansos son menos, de faisanes menos, pero es una cosa como la gallina pone huevos, entonces la mayoría de la gente está interesada en los huevos y puede aprovechar.
0: Organitza esta primera exposició avícola a Pego, com hem dit, l'Associació de Criadors de Races de Gallines i Coloms Autòctones Valencianes i l'Associació d'Avicultura de Benissa. Esta última compta amb uns 80 socis, alguns d'ells de Pego, i tenen diverses races de gallina, però sobretot el que fan és recuperar les autòctones com la valenciana de Xulilla o l'alacantina.
3: En Aviben, puedo hablar más de Aviben que es de Benissa, somos unos 80 socios y tenemos de todo. Tenemos varias razas de gallinas, tenemos de patos, de faisanes, de ocas, de todo. Sobre todo estamos especializados en recuperar razas de la comunidad valenciana que, por ejemplo, la gallina Xulilla, la gallina alacantina, que están en varios colores, en varias formas, y estamos recuperándolas. Y con el éxito que tenemos ahora, está muy bien, estamos muy dentro de este tema.
0: A mitjans d'abril, el Ministeri d'Agricultura alçava completament el confinament preventiu de les aus de corral establert des del novembre de 2025 per evitar el contagi de grip aviària davant l'evolució favorable de la situació epidemiològica. Una decisió que es prenia després de constatar l'absència de casos en aus silvestres. Este confinament de mesos ha sigut dur per als socis d'Avivent perquè han hagut de tindre les aus tancades, però també ha obligat a controlar molt meticulosament l'aigua que bevien els animals.
3: Es fatal porque, claro, hay un reglamento que tenemos que conseguir que dice que tienen que ser cerrados, que no puede entrar ningún pájaro silvestre. Aparte, hay que mirar mucho por la higiene, que el agua no puede ser usado, por ejemplo, por patos y gallinas. Entonces, hay un reglamento que tenemos que conseguir. Sobrevivimos y cada uno hace que puede, y ahora, menos mal, que no tenemos y los animales pueden estar en el aire libre otra vez.
0: L'entrada a l'exposició avícola que té lloc este cap de setmana al Mercat Municipal és gratuïta. El president d'Aviven assegura que per a ell és una mostra molt especial perquè tindrà lloc al poble on viu. Per això mostra també el seu agraïment a l'Ajuntament i a la Cambra Agrària que han facilitat que es puga dur a terme. Confia, Meinhard Hemmer, tindre una gran afluència de públic este cap de setmana.
3: Completamente libre el sábado y el domingo. Y hay una rifa. Estoy contento de presentar la primera exposición en Pego. Como vivo en Pego, es algo muy especial para mí. Y entonces tenemos varios socios que son de Pego. Y quiero decir muchas gracias al Ayuntamiento, a la Cámara Agraria, que nos han hecho posible este evento. Y aparte, espero que muchos vienen para visitarnos con los animales, porque eso vive y nosotros lo hacemos muy contento y muy orgulloso.

Pel que fa a la previsió meteorològica, tenim estabilitat i sobretot temperatures altes. Avui, estes oscil·len entre els 17 graus que vam tindre la passada nit i els 29 de màxima. I pel que fa al cel, doncs està completament ras i així continuarà durant tot el dia. El vent bufa fluix de component sud-est-sud-oest. Per a demà divendres continuarem amb cel ras durant tota la jornada i temperatures entre els 18 graus de mínima i els 30 de màxima. El vent bufarà fluix i estarà encalmat per la nit. Quan bufe, ho farà de component variable. Per a dissabte, amb algun núvol d'evolució sense major importància i temperatures que continuen altes. 18 graus de mínima, 28 de màxima i el vent bufant fluix de component nord-est.

Això és tot per avui, dijous 21 de maig. Moltes gràcies per estar ahí, atents i atentes al que contem. I com cada dia, que desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada i que ens retrobem demà ací a la 107.8 de l'FM, a Ràdio Pego. Adéu!

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar en cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
2: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
3: Este juny, a l'Info Jove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'Infojo de Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'Infojo de Pego.
2: Pego acull dissabte 23 i diumenge 24 de maig una exposició avícola amb entre 150 i 300 exemplars de gallines on dominen les races autòctones, com la valenciana de Xulilla o l'alacantina. El mercat municipal tindrà les portes obertes dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores i diumenge de 10 a 14 hores perquè ningú es quede amb les ganes d'admirar aquestes aus i resoldre dubtes sobre com cuidar gallines si decidim tindre'n. Organitza Avivent Avival. Col·labora Ajuntament de Pego.
3: El grup de dones Cabal organitza este dissabte 23 de maig un taller de manualitats dirigit als més menuts i les més menudes de casa dins del cicle de contacontes. En este cas, a càrrec de Naima Saceta. La cita és a les 11 del matí a la Casa de Cultura de Pego.
4: Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

Bona vesprada a totes i a tots. Com diu la cançó, nosaltres sempre estarem exigint que alliberin a Maduro i a Cília, la seva companya primera combatent. Que això és un atropell de manual. Igual que és un atropell i un escàndol i una cosa que no té nom i que, bé, perquè això va passar ahir, que és el segrest de la flotilla que anava cap a Gaza, a aigües internacionals d'altra volta. Més de, allí anaven 54 embarcacions, 430 activistes de més de 40 països, hi ha 44 espanyols. I si heu vist les imatges, denigrants tots, a ministre d'Interior d'allà, per dir alguna cosa, un ser despreciable, humiliant-los i emburlant-se'n, a part que maltractaments que ha vingut. És a dir, i pràcticament ningú ha fet res. Bé, sí, el senyor Álvarez ha cridat a consultes a l'ambaixadora d'Israel. Ha cridat a consultes! La segona volta que ho fan en poc ha cridat consultes. Però això què és? Això és un escàndol. Això és un escàndol? És a dir, que aquest s'hauria de consultes expulsar l'ambaixada, tancar l'ambaixada d'Israel i fer una campanya per dir a partir d'ara s'acaben les contemplacions. I això hauria de fer la Unió Europea. I la Unió Europea no fa res. Només sí. A Cuba ha de la caca Calas, que és una caca Calas, la de portameu de... els drets humans a Cuba. Però els drets humans estan a punt d'invadir-los? Hi ha un bloqueig criminal que no deixa entrar ni petroli? Bé, doncs això de alliberar a Maduro i alliberar els de la flotilla. Avui el programa, bueno, bé, suposo que com ja anem a la recta final de temporada es va calentant i hi ha moltes coses. Parlarem de Cuba, evidentment, perquè la cosa està, ja ho sabeu, està molt, molt complicada i molt greu. La primera part també el Dani ens farà la seva reflexió sobre Amèrica Llatina parlant d'un poble exemplar, un poble que ens dona exemple a tots, que és Bolívia, ho comentarà. Després també parlarem de Cuba amb unes declaracions, amb un llegiré el que ha dit Díaz-Canel, curtet de la bestiesa que diu que el que han dit d'imputar a Raúl Castro d'un... Bueno, ho comentarem, unes bestieses, aquesta pandilla psicòpata de la Casa Blanca no tenen aturador. També altres temes són l'ensenyament, però és el dia de l'últim que passa amb ensenyament, perquè la cosa està calenta, no ha vingut acord i doncs, hi ha coses que s'han de comentar. Ha vingut una dimissió de més de 260 equips de directius de les escoles i bueno, ho parlarem també. I després ho tancaríem, si dóna temps, parlarem una miqueta de Zapatero, una miqueta, unes reflexions, a veure què per fer, perquè ja sabeu que la cosa va dura, i ho tancaríem amb una reflexió de les eleccions andaluses, que jo crec que val la pena comentar-ho, perquè té tela també. És a dir que Espanya està calenta, més calenta que aquest maig que les temperatures.

Tots estan ja que salten els termòmetres. Però res, nosaltres aquí seguim endavant amb Vicent aquí enfront i el Jordi que us parla, i ara mateix arrenca La Mosca.

Bueno, evidentment, lo de Bolívia és un camí a seguir. És dels pocs pobles que té consciència i haig de recordar, i això és molt important, és una consciència de classe i ens donen 40 bufetades als indígenes, els que diuen que són els analfabets, els pobres, són els que ens estan marcant el camí. I, evidentment, els pobles d'Amèrica Llatina que, no, que han de despertar, com és el de Argentina, amb el Milei, el cast a Xile, un nazi també ha entrat allí, a Paraguai, a Hondures, a Ecuador, tots aquests pobles estan massacrats pels governs neoliberals que els estan expoliant. I, en canvi, van votar per divisió de l'esquerra, ara fa 5 mesos a Bolívia, va sortir un neoliberal de dretes. El primer que ha fet els 4 dies és duplicar el preu de la gasolina, bueno, el típic que ha fet el Milei i tots aquests. Retallar serveis socials, etc. Fins i tot sembla ser que la gasolina que els hi ha vengut els està venent de mala qualitat, està espatllant els motos. Bueno, una sèrie de coses, i el poble s'ha rebel·lat. Però en 4 mesos l'estan tomant la... Ho ha explicat molt bé, i això va més. Vull dir que és un poble a escoltar, a seguir i del seu exemple. I un altre poble que hem d'escoltar, a seguir i solidaritzar-se molt és el de Cuba. Ja sabeu que fa 2 dies, ahir mateix, els criminals de la Casa Blanca, amb un acte amb el Narco Rubio i el Trump, dient que volen imputar a Raúl Castro de l'equipament d'unes avionetes que eren de terroristes que anaven entrant a Cuba cada dia, sí, dia no, amb avisos, bueno, i una mica donant el preludi de que poden fer una acció criminal com van fer amb Maduro. Evident, però una altra cosa és veritat, i això tots estem d'acord, Venezuela no és Cuba, vull dir que al loro. Aquí ja vull llegir sobre aquest tema unes declaracions del president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que la seva pàgina d'X ho ha comentat. Diu Díaz-Canel, diu: la pretendida acusación contra el general del ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el gobierno estadounidense, se espera ir, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio la inquebrantable firmeza de la revolución cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo. Se trata de una acción política sin ningún basamento jurídico que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar. Estados Unidos miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narcoterrorista Hermanos al Rescate en 1996. Sabe bien, porque sobran evidencias documentales, que no se actuó de manera imprudente ni se violó el derecho internacional, tal como sí vienen haciendo fuerzas militares estadounidenses con sus fríamente calculadas y abiertamente publicitadas ejecuciones extrajudiciales sobre embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico. Haig de recordar que van 38 atacs a lanxes, més de 200 morts, sense opció a demostrar que eren narco... És a dir, que la majoria s'ha demostrat que eren pescadors i no tenien res a veure amb narcotràfic. 200 persones, 38 amb barcos. Té tela. Segueix Díaz-Canel. El 24 de febrero de 1996, Cuba actuó en legítima defensa dentro de sus aguas jurisdiccionales tras sucesivas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por connotados terroristas, de lo cual la administración estadounidense de turno fue alertada en más de una decena de ocasiones, pero hizo caso omiso de las advertencias y permitió las violaciones. La altura ética y el sentido humanista de su obra derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el general del ejército Raúl Castro. Como jefe guerrillero y como estadista, ganó el amor de su pueblo, a lo que se suma el respeto y la admiración de otros líderes de la región y del mundo. Esos valores son su mejor defensa y un escudo moral frente al ridículo intento de menoscabar su talla de héroe. Así diu el Díaz-Canel. Haig de recordar que s'han pronunciat molta gent en contra d'això, de parlamentaris a Europa, des de Manu Pineda, que havia sigut parlamentari per Podem, etc., i als foros internacionals, on fins i tot la viceministra de Salut, a l'Organització Mundial de la Salut, ha explicat què és el que exporta Cuba, és a dir, salut
i metges, no? Ja ho sabem tots. Aleshores, doncs, això sembla ser que és una manera de pressionar, tensar les relacions, tensar l'entorn, perquè recordem que, vull recordar i denunciar que Estats Units està fent vols d'espies per tota la illa. Jo només faig una pregunta, si em permeteu. Si ara Cuba, o Xina, o Rússia, o Mèxic, agafa i comença a enviar avions a sobrevolar Washington, Nova York, Los Angeles, i vaixells acostant-se a les costes de Califòrnia, a les costes de Cuba, ai, d'Estats Units. Tothom diria, i seria un escàndol, que els Estats Units té dret a defensar-se i si demà enviaria un pepino, sigui el que sigui, en comptes ho trobarien bé. És a dir, aquestes avionetes l'any 96 eren avionetes d'un grup anticastrista, terrorista, perquè havien fet atemptats contra Cuba, que entraven a l'espai aeri, és que sobrevolaven el malecón i havien tirat més d'una vegada octavetes. És a dir, que quasi semblava un vol de pràctiques. I això ho feien, ho han fet moltes vegades, moltíssimes. I Cuba va avisar mil vegades això. Fins i tot l'agència, l'FBI, va posar un infiltrat dins d'aquest grup, no a dins de Cuba, no, a dins d'aquest grup de feixistes, del Manos Rescate, per veure aquest, el tal Basulto, que era el responsable, què és el que feia. Perquè li van dir no facis això, però ell tenia l'aval, suposo, de la màfia de Miami i anava per lliure. I a més, això ara ja ho tanco aquí, van anar tres avionetes. Ell anava amb una i els altres anaven amb dos més. Ell sabia, en aquell dia, que ja havien donat l'ultimàtum a Guadalupe. La propera que entreu, anem a... Ja no consentirem més, perquè, clar, hi ha una mínima de dignitat. Era com 20 o 30 o 40 avisos dins d'espai aeri cubà. Doncs, al moment en què van sortir els caces cubans per interceptar aquestes avionetes, el criminal aquest, el Basulto, va donar mitja volta i se'n va anar, i va deixar els altres allí tirats. I van ser els que van d'arribar. Però ell se'n va anar, i segueix allí, als Estats Units, fent de les seves. És a dir, que la hipocresia arriba a uns nivells ja estratosfèrics. Només podem dir que estarem vigilants en tot el que està passant, i només farem una crida en seguida a tota la ciutadania, la solidaritat, si se'ls ocorreix amb aquests criminals a atacar a Cuba. Perquè també estan parlant de que... És que bueno, és igual, ara no ve el compte perquè és molt llarg. El narco Rubio. És que Cuba té drons que ens poden... Home, és a dir, si tu entres, què han de tenir? Mandrons amb una pedra per tirar-te si vens a bombardejar? Home, doncs clar que té drons, que té armament, que ha de tenir. És que no ho té Estats Units. Estats Units té quantes bombes atòmiques té? Evidentment, el que no volen és que ningú tingui el que té ell per poder matxacar. És a dir, que estarem atents a tot el que està passant i el que pugui passar. Seguirem informant. Escoltem una cançó d'aquestes d'intel·ligència artificial que parla d'aquests temes i està molt bé, amb un toque salsero i caribenyo, per donar una mica de... També aquí estem i aquí us esperem.

0: Pueblo de Bolívia, Pueblo de Gaza, solidaritat plena. M'apunto amb la bona reflexió que ha fet Dani i jo em faré, a mi el futbol m'agrada bé, regular, sóc del Barça, com moltíssima gent, però sóc del Rayo Vallecano. Del Barça podré veure de quan, perquè és tira, però sóc del Rayo Vallecano, perquè no només que van treure la bandera palestina allí al mig i van fer un homenatge, i molt, i sempre tots els partits hi ha banderes palestines o banderes cubanes o banderes bolivarianes, sinó que ells tenen uns càntics antifeixistes, perquè són antifeixistes. I hi ha una consciència amb aquella amb aquelles penyes que és l'antítesi dels grups de les penyes de l'Atlètic de Madrid, que són feixistes, que Madrid també tenia, el Barça també, els boixos nois. Vull dir que dius, del Rayo Vallecano i de la Minya Mal, i punto. I igual que a mi el president Laporta, pues, fins ara m'ha caigut bé, doncs hi ha una foto d'ell que el destrueix. Fa 2 anys, o fa 3, 2023, hi ha una foto amb el representant del govern sionista criminal assassí d'Israel amb una gran bandera sionista d'Israel. Allí està fent rient amb aquella foto vergonyosa. I això s'ha de dir. Això no té nom. Igual que no té nom que el Camp Nou es digui Camp Nou. El Camp Nou es diria, es havia de dir Josep Sunyol. Per què? Perquè el Josep Sunyol era el president legítim del Barça l'any 1936, que en un viatge que estava per allà a Burgos el van agafar i el van afusellar, però el dia següent. És un màrtir. I era el president del Barça. I això de dir-se Camp Nou, pues ja està bé. El Camp Nou era de l'any 57, que em sembla que ha passat dies. Doncs què menys un homenatge, dir-li a Josep Sunyol al Camp Nou. Això seria l'ideal, això seria el seu. Però bé, estem amb el que estem. Però bé, s'ha de reivindicar. Igual que reivindica la vaga d'ensenyament, que no para. I no para, i al contrari, s'està radicalitzant perquè la conselleria i el govern autonòmic fa cas, diu que no, és a dir, que ells es tanquen en banda i llavors doncs, la cosa està dura. I doncs aquí hi ha una crònica curteta de Punt on parla que 270 càrrecs directius de centres educatius públics han presentat la seva dimissió en bloc aquest dijous, la dimissió en bloc, després que els sindicats i la Conselleria d'Educació no arribaran dimecres a un acord en la taula de negociació. Els directors i directores tenien previst registrar-les avui a les Corts, però no han pogut fer-ho, per la qual cosa ho faran pròximament a la Conselleria d'Educació. Així ho ha anunciat el director del CRA Benavites, quart de les Valls, Jaume Olmos, que ha mostrat l'escrit de dimissió i ha assenyalat que li agradaria explicar en persona a la consellera d'Educació, Carmen Ortí, els motius d'esta decisió que prenen, per dignitat, per coherència i amb el cap ben alt. Són moltes les mancances que hi ha en infraestructures, professorat i alumnat. Demanem més recursos per a l'educació i ens agradaria poder traslladar-li a la conselleria. Ha manifestat davant els mitjans. Segons preveu Olmos, en les pròximes hores la xifra podria augmentar, donat que alguns equips directius tenen previst reunir-se per a prendre una decisió. En el 9è dia de vaga, la negociació entre educació i els representants dels docents es manté en un punt mort després que l'última reunió va acabar sense acord entre ambdós parts. Tot després que 8 de cada 10 docents es va negar a acceptar l'última proposta d'educació, segons els resultats de l'enquesta que els sindicats van llançar a la primera hora. Consideren que les propostes sobre ràtios, plantilles i salaris són insuficients. Haig de recordar que hi ha la ràtio per classe. El tema de pagues extres, que es va suprimir, no tenen pagues extres, s'ha de recuperar. És a dir, no estan demanant l'or i el moro. Augment de sou que està congelat de fa molts anys. El tema d'infraestructura de les aules a l'estiu, en ple maig, juny, amb uns escalons suportables i amb barracons. Reforçar i convocar places per a professors de valencià, que això queda com una miqueta, però això és important. Hi ha milers i milers de famílies que no tenen accés als seus fills puguin estudiar valencià. I això, imagineu que fos al revés, que no vés accés al castellà. Bueno, demà entraven els tancs a València o a Barcelona. És a dir, que quasi tornaríem, segons el que diu aquí, perquè la cosa està dura, als anys 60-70, recordeu que es deia que passes més fam que un mestre d'escola. Doncs potser tornarem amb aquestes frases. Bé, Fins aquí la reflexió, i aquesta vaga la seguirem portant, jo crec, que els propers programes abans d'acabar la temporada. Ara escoltem a la nostra corresponsal o col·laboradora futura, i ja que és Empar Muñoz, que ens recitarà uns poemes de Gabriel Celaya, i jo crec que la podrem fitxar perquè és un actiu que crec que ens agrada i volem que estiguem nosaltres. Escoltem Empar Muñoz amb uns poemes de Gabriel Celaya.
1: Hoy os traigo conmigo un gran poema de Gabriel Celaya. La poesía es un arma cargada de futuro. Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más allá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas, cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, como el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía. Poesía sí, poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica, porque vivimos a golpes, porque apenas sí nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado o un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo, cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren, y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es, arma cargada de futuro expansivo con el que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos.

0: Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però... comencem el programa.
1: Oh, molt bona nit, això hauria de ser veritat i el cap de l'equip m'ha enviat al Baix Camp, a la zona de Tarragona, per a fer des d'aquí el reportatge i poder començar a fer ja una, podríem dir, uns programes intercomarcals, no serien intercomunitat. Bé, avui parlarem del vel, vel, no de la vela, del vel. El vel avui en dia és una senya d'identitat de les dones musulmanes que van cobertes per obligació religiosa i també per imposició moral dels seus marits o de la seva família. Però jo recordo que antigament, no farà molt, les dones del nostre poble anaven cobertes en mocadors negres, sigui per dol o per costum, i a l'església anaven en vel i també a les professors. I no passava res. I després hi havia un sector més radical, que serien les monges, que a mateixa Pego hi havia un grup que estava allí al passeig del mercat, que anaven cobertes de vel i portaven aquelles sotanes grosses i grans que tapaven tot. I a part del sector dels frares, que també al nostre poble hi havia el convent dels frares, hi havia 7 o 8 frares que també anaven en sotana, i a part estava el retor, el senyor retor, i el vicari, que anaven coberts, i no passava res. En aquell entonces, les sotanes i els vels i tal, era tapar i amagar el cos humà, i el de les dones pues, també era pues, semblant al de les dones musulmanes. Aleshores, des d'ací, des d'hauria de ser veritat, pense que el que hauria de ser veritat és que nosaltres, com a persones que tenim un pensament obert de llibertat, començarem a deixar en pau a les dones que van cobertes de paraula i també de pensament, perquè la qüestió de que les persones, les dones, deixen de cobrir-se els cabells en un vel és problema d'ells. I que per ajudar que aquesta alliberació es doni, hem que deixar en pau. I una altra cosa més, també hem de començar a ficar paraula i dir coses per a que la gent que reaccionari o critique, pues a parar-la, perquè, ante tot, com dia l'acudit, llibertat per tots. No anem ara a clavar-nos en el vel quan nosaltres hem passat mig segle en les nostres dones cobertes i un sector important de la població passejant-se en una espècie de xilava negra que l'únic que feia és por. Bé, des d'ací dono les gràcies, com sempre, a Ràdio Pego per ser aquest espai de llibertat meravellós i tant a Jordi com a Vicent per fer possible la meva col·laboració en La Mosca.
2: Bé, doncs el del vel, bueno, jo suposo que es referia més a la mocador que es posen, perquè aquí vels a Pego i n'hi ha ben pocs. Bueno, però sí, perquè la veritat és que, a part de que si anaven les monges i capellans, també podria jo escandalitzar-me segons quins tratges veig pel carrer, de joves i no tan joves, perquè dius, bueno, i això què és? I això què és? No? Ja sabeu de què parlo. Bé, i lo de Zapatero, què? Se preguntan unos a otros los grupos de WhatsApp de militantes del PSOE que están echando humo con las noticias. Según cuentan a público varios de ellos. Es a dir, que el que fa 24, que ja són 48 hores, les ocupacions han passat de l'estupor, incredulitat i desconcert majúsculs. Moltes preguntes, molts dubtes, també una lleugera i breu esperança. Sempre és l'últim que es perd. Que salga ileso de les acusacions del juez José Luis Calama. Però els militants són molt conscients d'on pot arribar això. El mal està fet i el dubte sembrat, afirma pública una conversació telefònica una veterana socialista de l'agrupació de Palenciana en Córdoba, de 52 anys. Porta afiliada a firma des del 16. Primer a les Joventuts Socialistes, després amb 30 anys al PSOE. El sentir general dels militants i simpatitzants que hem tingut com a referent és que estem en xoc. Bé, això... he llegit això, que ho explica més llarg a Público, però és un únic el sentir de molta gent del PSOE i molta gent que no és del PSOE, perquè recordeu que Zapatero era el referent d'esquerres que va fer, que va treure a Espanya d'Iraq, allò que va fer també de baixar la bandera, no deixar la bandera americana a un desfilament, a una desfile que es va fer el dia del 12 d'octubre, etc, etc. Bueno, nosaltres, evidentment, tothom és innocent fins que es demostri el contrari. Només algunes reflexions ràpides, perquè no tenim massa temps, però algú se'n recorda d'aquella frase d'un tal José María Aznar que deia quien pueda aportar, que aporte, quien puede, m'entén? Pues, potser el PSOE no s'ho va prendre massa seriosament, perquè molta gent està portant, entre cometes, és el que vull dir. I tota aquella història de fa més de 10 anys al Kitchen, tot aquest jutge, això porta 10 anys, aquest jutjant-se ara, i encara no se sap qui és M. Rajoy, que fins i tot quan el senyor M. Rajoy anava a declarar a la comissió d'allí del Congrés, el carteller que li posaven era M. Rajoy. És que això ni una pel·lícula de Benny Hill. O de dius, bueno, aquella sèrie anglesa molt famosa, no sé si els que teniu una edat recordeu, que la van fer a la televisió catalana, però jo crec que es deia Sí, ministre, i després Sí, primer ministre. És a dir, totes les entramats de... És a dir, que hi ha un doble vara de medir? Sí, evidentment, perquè si l'M. Rajoy no saben qui és, doncs... pues, R. Zapatero, pues tampoc haurien de ser, serà algun senyor que arregla sabates, potser podrien dir, no? I quan tu trenques un, a cops de martell uns ordinadors i quan s'ha demostrat que la teva seu que tens ara està pagada amb diner negre i irregular i quan s'ha fet eleccions amb diners que no tocava, vull dir, dius, bueno, i així anem sumant, no? Més de 1.000 càrrecs del PP estan amb casos judicials. Però hi ha una cosa que també el PSOE ha de saber, i això és com aquella que es deia... van anar pels comunistes, allò aquella... el món aquell futur. Van anar pels comunistes, però com jo no sóc comunista, no van venir. Van anar pels ecologistes, jo no sóc ecologista, a mi. Van anar pels nacionalistes, jo. Van anar pels de... van anar pels del PSOE, entens? I ja no quedava ningú. Estava jo, dic, mires enrere i sóc l'últim. És a dir, recordeu les campanyes dels jutges Laufer, el que vulgueu, contra el moviment independentista català pacífic, on van caure penes de presó totalment injustes, on van embargar comptes, on van fer campanyes brutes de jutges, d'informes de la policia, tots falsos? Què deia el PSOE? La justícia cega, nosaltres... que ho col·labora, és a dir, que ho recolzava. Recordeu la campanya contra Podem? Contra Pablo Iglesias, tot allò de, també que estava financiat per Teheran i no sé què, tot era fals? El PSOE? Ah, és que això, la justícia... I ara que van a per ells, el senyor Pedro, amb l'última amb la seva dona, dient, potser hi ha alguns jutges... Per favor, no siguem tan hipòcrites. Quien pueda aportar, que aporte. Això ho va dir molt clar. I l'M. Rajoy, allí, declarant amb la xuleria de fa dos dies, amb una xuleria que va aquí. I ara li he tocat a Zapatero. Jo no sé si està pringat o no està pringat. Jo, per la veritat, personalment, penso que... espero que no, espero, no ho sé. Però que també té tela. I ara, per acabar aquest tema, que això... ara acabo de llegir avui que li han embargat ja 490.000 euros als comptes de Zapateros. El jutge. I jo només vull llegir una, perquè, clar, el senyor Zapatero era d'esquerres regularment, relativament, era del PSOE. Vull dir que d'esquerres i PSOE no és el mateix. I el Zapatero era del PSOE i de la parella del PSOE. Perquè, que sàpiga jo, no ha renegat mai, ni ha criticat, ni ha demanat l'expulsió, per exemple, de Felipe González, José Barrio Nuevo, d'aquests tots que pandilla de criminals. I ahí està. És a dir, que si tu el recolzes... Jo només vull llegir per acabar això, aquesta petita reflexió, que parlarem de les eleccions d'Andalusia, que també té tela, una reflexió de Rafael Chirbes. Rafael Chirbes va ser un escriptor molt conegut, així al País Valencià, va viure molts anys a Dénia, era d'esquerres, comunista, i ha fet molts llibres. Hi ha un llibre molt famós que es va fer una sèrie de televisió espanyola que es deia Crematorio, on denunciava tots el, amb novel·lat, tota la corruptela, tejemanejes i tal. I el Alfonso Loaiza, que és un d'esquerres que publica molta cosa, recull una reflexió de Rafael Chirbes sobre Zapatero. I diu Alfonso Loaiza, Rafael Chirbes fue el escritor que mejor definió desde la izquierda a Zapatero cuando el expresidente aplicó los brutales recortes sociales y pactó con M. Rajoy y el cambio de artículo 135 de la Constitución. ¿Recordeu? En 24 hores van canviar un article de la, que allò que no es podia fer, l'expulsió és sagrada, això és un referèndum, en 24 hores, Rajoy i Zapatero, que era per evitar que l'Estat es pugui endeutar més del compte, és a dir, bueno, per contentar la dreta. I diu el Chirbes: en la mesa con los caníbales, el excitante ajetreo del dinero, en 5 minutos dinamitó su retórica de presidente de los derechos sociales, apartaba de un manotazo a los caníbales del liberalismo y se sentaba él a la mesa para comerse a los débiles con un apetito más que notable. Bambi, así se le conoce a Zapatero por su discurso buenista, tiene agudos colmillos con los que da dentelladas incluso a sus ingenuos votantes. Això deia Rafael Chirbes. Ahí lo dejo. I ara, per acabar el programa, ràpidament parlem de les eleccions d'Andalusia, que han donat bueno, el PP, el PSOE, només parlar des de l'esquerra. Ha vingut una cagada, perdó l'expressió, d'anar separats, una pila de partits, ha anat adelante Andalusia, que ha tret 400.000 vots, un 10%, i 8 escons. I ha passat per davant de la Podem, en què anaven 8 formacions, no podien anar totes juntes, en una estava Podem, Esquerra Unida, Sumar, Iniciativa Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana i Aliança Verde. Això no podia anar tots junts, véssim tret un més d'un 15, un 20%, véssim passat per davant de Vox. Només dic un percent, véssim passat per davant de Vox. Només

0: Ràdio Pego, la veu del poble. Quintades de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort. Ni me altera, tu puna, ni me altera. Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
0: Grup de Dones Cabal organitza este dissabte 23 de maig un taller de manualitats dirigit als més menuts i les més menudes de casa, dins del cicle de contacontes. En este cas, a càrrec de Naima Saceta. La cita és a les 11 del matí, a la Casa de Cultura de Pego.
2: Ràdio Pego també està al Facebook. Busca'ns.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

Bona nit, bona gent. Benvinguts a Ràdio Pego. Benvinguts al programa número 20 de l'Hora del Blues. Salutacions, per suposat que de part meva, i també del senyor Vicent Morera, que està aquí al costat fent-se càrrec del control. Bona nit, senyor Vicent. Avui recuperem aquella etapa essencial per tornar a sentir com Londres, a les portes dels anys 90, va viure la guitarra d'un dels grans mestres de la història. Aquesta nit tenim un programa especial. Avui viatgem en el temps fins a Londres, a principis dels 90, en un dels moments més intensos de la trajectòria d'Eric Clapton. Ens situem en el període que donarà lloc a la llegendària sèrie de concerts coneguda com 24 Nights, al mític Royal Albert Hall, una residència artística que Clapton va fer entre 1990 i 1991 i que va quedar enregistrada com una de les seves etapes més completes en directe. En aquell moment, Clapton ja era una figura absolutament consolidada del blues i el rock, després d'haver passat per formacions com The Yardbirds, Cream o Derek and the Dominos i d'haver superat anys personalment molt difícils. Just per això, aquests concerts tenen un valor especial. Representen la seva maduresa artística i també una mena de renaixement creatiu. El Royal Albert Hall es va convertir en el seu escenari de confiança amb una sèrie de nits temàtiques, algunes més centrades en el blues pur, altres en repertori més rock o amb orquestra, on Clapton va poder explotar totes les seves facetes. A l'escenari l'acompanyava una banda de luxe, amb músics com...

Nathan East al baix o Craig Philangans als teclats, i en col·laboracions habituals de grans noms del moment que reforçaven encara més la sensació d'estar davant d'alguna cosa que seria irrepetible. Aquells concerts no només van ser importants pel nivell musical, sinó també perquè van acabar convertint-se en el material del disc i vídeo 24 Nights, una obra que capturava Clapton en estat pur, precís, emotiu i profundament connectat amb el blues. Senyor Vicent, sense més paraules, comencem aquest concert en directe. Endavant!

0: Ràdio.
1: El millor blues a Ràdio Pego.

I fins aquí el programa d'avui. Espero que us hagi agradat. La veritat és que és un concert inoblidable. El senyor Clapton té actualment 81 anys i el passat 7 de maig va aparèixer en un escenari de Madrid després de 20 anys sense venir a Espanya. Senyor Clapton, allà on sigui vostè, espero que això no torni a ocorrir. Molt bé, senyores i senyors, molt bona nit. Fins al proper programa. Adéu-siau.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: Pego commemora el Dia Mundial dels Museus programant el segon festival Pego Jazz, una proposta que naix per a donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura. Tres vesprades per deixar-se portar pel ritme, la improvisació i el talent de grans formacions en un entorn únic com és el pati de la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores amb la següent programació. Divendres 22 de maig, Quintet de Metalls al Vent. Dissabte 23 de maig, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Diumenge 24 de maig, Suite Moderna Quintet de Jazz. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. Tres vetllades diferents, plenes de cultura i bona música. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
3: Cuando me dice que pare.
4: O que quiere irse a casa.
5: Cuando no dice nada.
2: Pero veo que se agobia.
4: Todos sabemos lo que significa no.
5: ¿No?
3: Si no entiendes un no,
4: eres un potencial agresor sexual.
5: No es no.
2: Respeta los límites, ¿sí o sí?
5: Gobierno de España.
1: Pego acull dissabte 23 i diumenge 24 de maig una exposició avícola amb entre 150 i 300 exemplars de gallines on dominen les races autòctones, com la valenciana de Xulilla o l'alacantina. El mercat municipal tindrà les portes obertes dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores i diumenge de 10 a 14 hores perquè ningú es quede amb les ganes d'admirar aquestes aus i resoldre dubtes sobre com cuidar gallines si decidim tindre'n. Organitza Avivent Avival. Col·labora Ajuntament de Pego.
6: El grup de dones Cabal organitza este dissabte 23 de maig un taller de manualitats dirigit als més menuts i les més menudes de casa dins del cicle de contacontes. En este cas, a càrrec de Naima Saceta. La cita és a les 11 del matí a la Casa de Cultura de Pego.
1: Pego acull dissabte 23 i diumenge 24 de maig una exposició avícola amb entre 150 i 300 exemplars de gallines on dominen les races autòctones, com la valenciana de Xulilla o l'alacantina. El mercat municipal tindrà les portes obertes dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores i diumenge de 10 a 14 hores perquè ningú es quede amb les ganes d'admirar aquestes aus i resoldre dubtes sobre com cuidar gallines si decidim tindre'n. Organitza Avivent Avival. Col·labora Ajuntament de Pego.
7: It's got to be. Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.
8: Pego, París i Londres. Un programa d'entrevistes. Una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
9: Pego, París i Londres. Un programa per a aprendre coses de la nostra gent. Un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
10: Pego, París i Londres. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

0: Pego.
1: París.
0: I Londres, com tots els dijous i per a qualsevol dia de, i hora de la setmana, podeu sentir-ho per internet. Tenim a Pego, París, Londres i avui tenim un programa també molt especial, bueno, com tots, jo no sé...
1: Però és un programa d'actualitat.
0: Almenys sí.
1: A voltes parlem d'actualitat, de coses molt antigues.
0: Sí.
1: A voltes d'actualitat, perquè el que anem a parlar avui és un poc d'un camí, d'uns 3 anys, i d'algo que va començar demà, però que és la segona volta. Que es fa a Pego.
0: A Pego.
1: Per parlar d'això hem portat al regidor, trobo que és de benestar animal, però no anem a parlar d'animals. No anem a parlar d'animals. El col que ha fet un poc així, cloc, cloc, cloc, no.
0: Que també, no? Que també es tracta de...
1: Que també és d'això, però és regidor de cultura. Josep Mengual, benvingut a Pego, París i Londres.
2: Moltes gràcies i gràcies a vosaltres i a vosaltres. Una
0: persona d'esplà entretinguda. Bé, la cultura també és benestar.
1: Efectivament.
0: I les persones són més humans, animals, no? Som animals i, per tant, la cultura forma part del benestar
2: diuen,
0: animal.
2: Diuen que les gallines, quan poses cultura...
0: Poses molt, música,
2: poren,
0: no?
2: Posen més...
0: Ah, veus? Tot està relacionat, sí. Veus? És important, això. Bé, anem a parlar de cultura a Pego, no?
1: És la teva regidoria preferida, si em compares el que portes?
3: És la regidoria principal, diríem, la que més ocupació... Endo, no? Sí. I bueno, per la meva trajectòria també professional, pues, podríem dir que també és la meva preferida.
1: Estàs
3: sí.
1: Més còmode, no?
3: Sí, més còmode en ella perquè és la part que més domina, clar.
0: Que tu eres músic.
3: Jo soc músic, sí.
0: I de què treballes?
3: Soc professor de música a l'Institut d'Arbo. I res, bueno, he estat molts anys donant classes en escoles de música, dirigint també bandes, colles de dolçaina, cors, bueno, he fet un poc de tot.
0: Ah, molt
3: per
0: bé.
3: Tot relacionat amb el món de molt la bé. Música, la cultura.
0: Així ja. Que Ferran el coneixeries.
1: Home, el conec. Sí. Ha tocat també en el quintet de Metalls al Vent.
0: Ah, també ha tocat?
1: Des de la volta, home, ell toca la trompeta i sí. Quan mos ha fet falta pues, l'hem cridat. L'última volta em va dir que no podia, va ser una llàstima, però bé.
0: O sigui, estava enxufat.
3: Estava enxufat
0: en el programa ja.
1: No solen portar... Bueno, a voltes sí, ha vingut algun alcalde, però regidors no solen portar. I en el teu cas ha sigut diferent perquè la cultura d'aquest poble ha pegat un pujó. O sigui, jo veig una regidora...
0: moltes coses, no?
1: Sí. En molt rica, en moltes coses. Es toquen molts palos, el mereixes molt, moltes iniciatives, i alguna que és la que estàvem dient al principi, que demà serà el segon festival de jazz de Pego, el segon any, va començar l'any passat. I això no sé si és de les teves apostes fortes, n'has tingut moltes, però penso que és important... Quan les idees que has tingut, perquè ara estem parlant d'un regidor que és la primera volta que has estat de regidor, que has estat en política, la trajectòria està acabant-se, entonces ja podem anar mirant com anar avaluant un poc el que han sigut aquests 3 anys, què pensaves que seria, què és el que ha passat, el que no ha passat, en què t'has sentit realitzat, etc. Entonces jo voldria encarar el programa un poc així, la trajectòria en global com a regidor de cultura de Pego i sobretot en el festival de demà de jazz, festival de jazz, que va tindre un èxit molt fort l'any passat i enguany pues, és el segon, que comença demà a les 8. I qui comença demà?
3: Demà, bueno, demà comences tu.
1: El meu grup.
3: El teu grup. Demà és el primer dia.
0: El quintet de Metall al Vent.
3: En la formació pues, de Pego, que des de que soc regidor pues, he comptat en ells pràcticament tots els anys. I res, l'aposta del festival naix en això. Sempre m'agrada comptar amb la gent de casa. I en el món del jazz, en Pego tenim a un catedràtic del Conservatori Superior de Màlaga que té un grup important també i començant amb la idea d'ell, vull portar això
0: però
3: l'any passat.
0: Però estàs dient que un de Pego està al Conservatori de Màlaga i té un grup de jazz?
3: Sí, i va vindre l'any passat.
1: I va ser una delícia.
3: I va ser molt espectacular. I clar,
0: qui és?
3: En
0: no conec.
3: Joan Vicenç. Li diuen.
0: Yeah.
3: I en l'excusa d'intentar comptar amb tots els artistes pegolins va néixer el Festival de Jazz perquè m'agradava donar-li forma, no? No que no es fora un concert puntual sinó donar-li alguna més una trajectòria en el temps i ojalà aguantar si a la pròxima legislatura no estic jo que el que estiga poguera seguir en el camí.
0: Però una pregunta, jo fora, jo que no sóc músic, per dir que afició a la música,
1: ha sigut dolçainer. Que jo també, la dolçaina
0: bé, però a veure, a mi em dóna la sensació com si n'haguera molts grups que fan jazz a pego. No, segurament no serà això, sinó que tu coneixes a grups, diu, anem a fer un festival de jazz, feu unes, com, heu d'actuar i heu de fer jazz, no? És així com ho has muntat? És així la idea? O un pregunta d'una contra, com ho
3: pregunta? Sí, la idea inicial era tinc a Joan, que el conec, és de Pego, vull que donar-lo a conèixer dins del poble també, que la gent sàpiga la riquesa cultural que tenim en el poble.
0: Sí.
3: I pensa en el festival, que a part turísticament també li pot aportar molt al poble.
0: Clar.
3: I pensa en la Casa de la Cultura, el pati, que és xulíssim per a fer aquest tipus d'actes. I
0: el so està bé allí, se sent
3: sí,
0: bé.
3: Sí, l'acústica és molt xula, és molt bona. I a més busca unes dates bones en quant a horatge, que ara es comença ja a fer molt, molt bon temps, la gent es comença a voler eixir i a sopar tard, exacte. I a més coincideix que el dilluns d'esta setmana va ser el Dia Internacional dels Museus, i allí tenim el Museu d'Art Contemporani, que és un museu molt, molt important per la trajectòria del certamen de pintura, que fa este any ha fet 50 anys, i una manera de visibilitzar tot el que són els museus del poble. Vaig voler fer el festival allí, perquè l'haurem pogut fer en un altre lloc, però d'esta manera també el que faig és com matar dos pardals d'un tir, no? Sí. Li dona visibilitat a la gent del poble que m'interessava. El que passa que no hi ha tanta gent en el poble que es dedica al jazz.
0: Clar.
3: De fet, este xic, Joan, té un grup important, en músics molt importants, han gravat discos, però no hi ha més, a nivell professional no hi ha més. A nivell amateur, pues, algun músic més de Pego n'hi ha, que a nivell amateur fa coses de jazz. El Quinté de Metall, de fet, no és un grup que es dedica al jazz, però sí que ha fet coses de jazz, perquè ha tocat els palos, i ha tocat en altres festivals de jazz i també venia molt bé per a poder-lo posar. Evidentment no en el mateix any que l'any passat, perquè volia tindre dos anys, dos grups. L'any que ve, pues, encara no ho sé, pues, mirarem a veure si algú del poble em pot fer alguna cosa, seria fantàstic per a seguir en la mateixa línia. Si no trobo ningú del poble que em pugui omplir almenys una vesprada, pues, haurem de buscar de gent de fora. Sempre intento també que siguin pròxims de la comarca.
0: Sí.
1: Cultura de proximitat.
3: Exacte.
1: Bé, jo trobo que el tema ja està encetat.
0: Sí, sí, sí.
1: Nosaltres encetem el tema dient, bueno, anem a parlar d'això i posem una peça musical. Que sempre el convidat, pues, no sol triar-la, en aquest cas no li dic res a Josep.
0: No,
1: vaig a fer-li una xicoteta prova.
0: Ah.
1: Jo estic segur que sabrà quina peça és, inclús pot ser que sàpiga quin grup l'està tocant. I després diré per què la posem, té alguna cosa a veure. Així que anem a escoltar aquesta peça...
0: No li dones pistes. No?
1: Sorpresa.

0: Bé, ja sabeu que el bar Daniel és un bar tradicional de Pego amb tapes típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta, això sí, per encàrrec, faig-ho plaça als dits. És el bar que és menester anar si vens a Pego, ja ho sabeu.
1: I ara que va bon temps, millor encara, no? Bé, Jorab, què acabem d'escoltar?
2: El segon d'un examen, fàcil. Ara és el Libertango de Piazzolla, que és un compositor argentí que s'ha dedicat molt a la música argentina, al tango, però amb moltes influències jazzístiques. I és una versió per un quinte de metalls, que imagina que no és la quinta de metalls al vent, perquè no em sona que la tinc a gravar, per tant no queda altre que sigui el Spanish Brass.
1: És el Canadian Brass.
2: El Canadian Brass, bueno, podria ser un o l'altre.
1: Sí. Molt bé, molt bé.
0: Ara provar com a regidor
2: de cultura.
1: Sí, ha fet un 8, eh?
0: Noto.
1: Està molt bé. Sí, esta és la primera peça que tocarem demà al concert. Comencem en el Libertango i Astor Piazzolla va tindre molts problemes per intentar canviar l'idioma, el llenguatge del tango, o agarrant pues, elements del jazz, perquè li van dir, bueno, això no és tango, tu estàs prostituint-lo. I bueno, va tenir molts problemes socials,
0: sí,
1: d'inclús gent pujar a un taxi i el taxista diu, home, el senyor Astor Piazzolla, jo a usted no lo llevo, bájese de mi taxi.
0: Ostres, sí.
1: Sí. I clar, el nom de Libertango diu molt, és un tango lliure.
0: Yeah.
1: I també una cosa molt xula és que molta gent, quan sentia els seus tangos, volien ballar i diuen, és que no saben si ballar o escoltar. I això és bonico, no? Que te pares
0: sí,
1: a escoltar.
0: Ostres, sí, que és veritat.
1: Així no és. Bé, pues,
0: ballar està bé, però l'alternativa en este cas, que era escoltar la música,
1: clar,
0: estàs valorant-la també, no?
1: La valores més,
0: sí, sí.
1: Clar, perquè està dient-te coses.
0: Estàs concentrant-te en l'oïda de la música,
1: parar,
0: no ballant també, saps?
1: Has de parar i escoltar. Que això ha passat molt en la història de la música, no? Que una dansa al final no es balla. Les suites barroques, per exemple.
2: Les suites barroques, clar, al final eren per escoltar, eren un concert.
1: Per escoltar.
2: Originàriament eren danses, però després es va convertir en música instrumental. De concert.
1: L'excusa de la dansa com evoluciona i deixa de ser dansa, no perd el nom, no? Perquè després d'això toquem el danzón número 2 de Márquez, que és super conegut i tampoc es balla i ve del ball, però al final és una peça instrumental.
0: Que curiós tot això.
1: Bueno, estic presentant un poc el programa de demà, lo que toquem el quintet, ja l'altre, els altres grups, ja Josep mira quin serà el segon, perquè el festival també poden fer festivals de moltes maneres, no? I tu has agarrat top 3 dies seguits.
2: Sí.
0: I estaràs allí, no? Estaràs a la Casa de Cultura.
2: En el mateix lloc, perquè és que si no es fem seguits no és un festival.
0: Clar.
2: Seria un cicle. La diferència entre un cicle i un festival és que els festivals van seguits. Podríem fer més concerts, fer-los el dissabte de matí, diumenge de matí, vespre, fer-ne més, però si ho farem una setmana una o una setmana una altra ja es consideraria cicle.
1: Un cicle.
2: Que també es podria fer.
0: Hi ha una qüestió que és, a mi pot ser que sigui una miqueta punyeteret, perquè són gratuïts.
2: Sí.
0: No pot ser que sigui una forma de devaluar la música, que sigui, la gent no, si no paga no ho valora. A vegades pensa, tu què dius? Com a músic també. No? Dius, és que escolta, els músics, bueno, en este cas es paga l'Ajuntament,
2: sí,
0: es valora la seva feina, lògicament, suposa, però dius, jo diria que per part de la demanda, és que jo soc d'economia, sí, per part de la demanda, la clientela, el que no paga pot ser que no ho valore tant.
2: Ja, el que passa és que aquests concerts, com són d'una qualitat alta, la gent que està anant a veure també es dona compte que ho valora d'una altra manera.
0: Ja.
2: A més, també Pego estan acostumats normalment a la cultura. Jo no he posat mai ningú concert de pagament i la gent està acostumada a aquest tipus de concerts i han vingut gent de molt de nivell. L'estiu passat va estar l'Spanish Brass, que el quintet d'Spanish Brass està parlant d'un dels quintets més importants del món. I la setmana que ve també ve Josep, el trompetista, que també va vindre en agost, que estem parlant també d'un dels millors trompetistes del país, i la gent està acostumada a veure aquest tipus de concerts i clar, també el dones compte, quan veus un grup o un concert d'un nivell destacable, la gent ho valora d'una altra manera.
0: I és que això és una altra forma de valorar-lo seria potser que experts musicals que no siguen que no siga regidor de l'Ajuntament, o que no siga però que siguin gent d'opinió, crítics musicals, per exemple, sí. No? I que fer-los parlar, dir, què penses d'aquesta gent i tal, i que animara que la gent a morir, que valorara això, saps què vull dir? Una sí. Cosa és que ho valore jo, que jo passe per allí i digui, m'ha convoyat, anem a veure el concert de jazz, anem a veure el divendres i després m'anem a sopar, i és reconvoyar-se per, ah, que bé, n'hi ha activitat cultural a Pego, tal, això és, molta gent de Pego farà, però si jo sabera, escolta, és que té, mira quines crítiques han fet això, és de concert, o sigui, potser és una forma, altra forma de valorar-ho, que no és la monetària, no, de pagar-se, sí. però que n'hi ha d'algun crític que de fora de l'Ajuntament valorar això, o que posar un anunci, no sé, a una no sé, una revista de València, perquè jo dic València perquè era una gran ciutat, o d'Alacant, no sé, o Alcoi, vaja, o Gandia, en què dir, mira, això que dir, fem això, per favor, feu un article d'això comentant-ho, perquè hi ha algú que ho valore, perquè la gent, perquè se'n valore les coses, que a voltes em dona la sensació que els que no som experts, vull dir, si no té un preu, com si no valguera, no? I m'ho han de dir, no, escolta, i aquest concert, això que fan a Benny Arbets, no? Orquestra de la Maria Alta, això que està molt bé, no? Si no m'ho ha estat jo així en la ràdio, pues, possiblement no ho haurà sabut, saps? Necessita gent que m'ho diga.
2: Clar, clar.
0: Saps el que vull dir? No és una crítica,
2: sí,
0: és... Entens el que vull dir? Et dona la sensació que no es valora prou la música perquè no és crítica o no es parla d'ella... No musicalment, vull dir, saps?
2: Sí.
0: El que passa és que el món dels músics sí que se'l parleu i tal, escolta molt bé i tal, però és que no estem en aquest món, estem una mica de fora,
2: no ho sabeu,
0: no sabem massa bé si això val la pena o no val la pena, si ens acomboiem a la pena o no.
2: És en el temps que va, la gent va parlant també i va consolidant-se. Jo suposo que, o espero, que un any pues, hi hagi un poc més de participació de la gent que l'any passat. L'any passat va estar molt bé. Enguany, doncs,
1: participació
2: em referisca no, a assistència del públic.
1: L'any passat estava
2: al voltant de les 250 persones.
1: Estava pràcticament ple, jo ho veia.
0: Era el mateix lloc, també?
2: Sí, sí. L'any passat hi havia 250 caires posades i no estaven totes plenes, però no sé, 230, possiblement sí que n'hi hagueren. Enguany han posat 270 caires, perquè entenc que molta gent que l'any passat potser van anar a una, enguany diuen, pues això no m'ho perc perquè la persona va estar molt bé, i és que no vaig anar, la gent que va anar em compta que ha estat molt bé, i perquè un crític musical que arribi a la gent del poble
0: és molt difícil
2: sí, perquè sí. La gent no llitja sí. Revistes ja. O periòdics especialitzats
0: també en aquest
2: tipus de música,
0: també és veritat,
2: és molt complicat que li pugui arribar,
0: també és veritat.
2: Notes de premsa sí que se'n fan, eh? S'han fet notes de premsa antes i després també se'n faran, suposo, comentant com ha anat el Pego Jazz, i això sí que arriba a nivell comarcal. Però clar, les notes de premsa normalment sempre
0: sí.
2: No van a posar-te a caldo.
0: Ja. No, ho diu perquè, per exemple, jo l'any passat no em vaig enterar, si t'ho dic sincerament, i si m'havien enterat potser haver anat o no sé, mai saps si tens alguna cosa, si tens alternatives, o a vegades les activitats culturals n'hi ha vàries, no? I més s'acumulen les coses, i a voltes no n'hi ha res, i a voltes n'hi ha alguna cosa, t'acomboies, o la parella sí, el sol o altre està acomboiat, o tenim ganes d'eixir o no tenim ganes d'eixir, mos acomboiem amb els amics des de fa una setmana o no, tal. Saps el que vull dir? Que depèn de moltes coses a vegades, però sabent-ho, sabent què es fa, sabent que es parla bé, que val la pena, pues jo crec que això té l'èxit assegurat,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: I els altres dos, dissabte i diumenge, qui va?
2: El dissabte és un grup jove que ha fet poques actuacions. Sé que l'any passat van fer una en Pedreguer. El líder del grup és de Pedreguer, és un xic que li diuen Andreu Tomàs, que és bateria, i té un grup format pues, companys de carrera. Perquè és curiós perquè ha estat mirant un poc la formació de tots, i des de fa uns anys en el Superior de València està la titulació de jazz, i ja es comencen a eixir grups que estan titulats en jazz, exclusivament especialistes en això. En canvi, els grups més veteranos són músics de clàssic,
0: sí.
2: Formats en música clàssica,
0: sí.
2: Que s'han format després en el jazz.
0: Yeah.
2: Que també són bons, són molt bons,
0: sí.
2: O inclús potser tenen les dues titulacions,
0: sí.
2: Però el grup del dissabte no, el grup del dissabte és curiós perquè ningú té la formació clàssica, tots tenen únicament la de jazz, han anat directe ahir. I són és una composició original per a el concert, és un programa composat per a l'ocasió i és un estil així més lliure, és un free jazz que es diu, fusionat en hip-hop i pot quedar molt xulo també. Serà una... músics, un company de Berger, un altre de Benyarbeig, jazz de proximitat.
0: Com el Libertango, però ara en versió jazz, vull dir, també sí, és un jazz diferent, més no? Modern, innovador. No? Més
1: sí, quan diu free jazz, a mi em ve al cap Ornette Coleman, que jo odiava este home per lo que feia.
2: No és exactament igual.
1: No deu
2: igual,
1: de ser així. No? Però serà una bona ocasió de veure si funciona un perfil de músic titular superior diferent. Sí. Perquè són de jazz, és el que dius tu, sí. Està eixint ara, perquè és algo bastant recent, no? Sí. A veure a veure com sonen, deu ser bastant curiós perquè són molt joves.
2: Són gent jove.
1: Andreu Tomàs jo l'ha tingut d'alumne, en l'ESO, per exemple. Conec a ella, la germana, sí que es conec. Així Pego haurà vingut a tocar batucà, és segur. Que porta batucà,
0: és músic gràcies a...
1: No, jo puc dir-te que no, perquè la tenia convalida, però el conec.
0: Ah, perquè ja anava al conservatori.
1: Claro.
2: I és curiós, perquè no hi ha molts, encara que sí que hi ha, perquè l'any passat també un dels grups, el líder també era el bateria, però en este cas el líder també és el bateria, que no és el més habitual yeah. És que siga el solista, no? Un trompeta, sí, un saxo, sí, o una sí. Cantant. Que siguin el líder del grup. En este cas és el bateria és el compositor de tots els temes i el líder del grup.
1: L'any passat, quin bateria era el líder?
2: Era el Jeff Gerolamo, no?
1: Ah, sí,
2: que
1: sí,
2: anava,
1: sí.
2: Que anava
1: sí,
2: del grup
1: sí.
2: De Joan Vicenç.
1: El que passa és que Joan Vicenç era el que portava la veu cantant perquè estava al seu poble.
2: Portava la veu cantant perquè estava en el seu poble. Li va posar el nom de Joan Vicenç Quartet, però realment ixe grup, el líder, diríem...
1: És Jeff, ja fa anys que funciona, sí.
2: I n'hi ha pocs aixina bateries que tinguin un grup de líder. Bueno, la història estava l'Art Blakey o Blakey, no me recordo com es diuen.
1: A on?
2: En el músic de jazz aquesta història que era bateria. Hi havia una que deien Art Blakey o alguna cosa així.
1: Sí, però no n'hi ha molts, és veritat. Normalment són saxos, sí. Alts, trompetes, algun trombó.
0: Però líder del grup vol dir que és el que porta la veu cantant, és que s'encarrega de les contractacions, no?
2: És la figura més rellevant del grup, diríem. És com si un trompetista famós es munta un grup i es porta altres músics que l'acompanyen que no són tan famosos.
0: Yeah.
2: El que posa la cara als cartells
1: i el nom
2: per arrastrar, i el que normalment està davant fent solos, parlant, presentant, este seria com el líder del grup.
1: Que en un grup de rock sempre és el cantant.
2: Sí. En este cas, de fet, es diu Free Hop Sextet. Bueno, Andreu Tomàs Free Hop Sextet. Porta el nom de...
1: Entonces, quins instruments porta, Andreu? Bateria?
2: Bueno, bateria, porto dos saxos, porto un trompeta, teclat i baix.
1: I baix, clar.
0: El líder és el que forma el grup, no?
2: Sí.
0: Perquè si té el seu nom, ell li diu dos saxos, teclat, i ell fa el grup.
2: Exacte, a més, si un saxo falla, porten un altre i,
0: ja
2: i ningú s'entera.
0: Clar.
2: És igual que Michael Jackson, ara que està de
1: moda a la pel·lícula.
2: Els músics que portava Michael Jackson en cada gira serien unos. El líder d'un grup de jazz en cada disc a lo millor porta uns músics diferents. Vale. Miles Davis, però que era portar un milió de músics.
1: Però són del seu gust, això sí. Sí, sí, sí. I si algo passa, si algú no ho fa bé, la responsabilitat és del líder.
0: Ja. Bueno, pues important.
1: No? Entonces, ahí ningú cantarà, és instrumental.
2: Este instrumental.
1: I el diumenge?
2: I el diumenge sí que hi ha veu.
1: Molt bé.
2: Sí que m'agrada, l'any passat també ho vaig fer, intenta, perquè clar, el món del jazz és molt divers, hi ha moltes rames, està molt ramificat, des dels inicis del jazz hasta els jazz fusions més moderns, pots trobar un milió de tipus diferents. Perquè sigui més variat i que no sigui avorrit per a l'oient, intenta que cada dia sigui diferent.
0: Clar.
2: I clar, hi ha molt jazz que és instrumental i també hi ha altres que és vocal, i sempre intenta buscar una cantant per un dels dies, i aquesta... L'any passat també va ser diumenge, enguany també, la cantant és una xica d'Argentina, de Buenos Aires, li diuen Agustina Belforet, que molt bé. Este matí estava jo ahir buscant algun bidet i la xica sap el que fa.
1: Com es diu el grup?
2: El grup es diu Suite Moderna. També és un grup que no... que no és molt estable, no tenen discos, no, perquè molts d'ells funcionen molt per lliure i tenen molts altres grups. La cantant té un trio, ara sí té el quintet, tenen molts grupets.
0: Qui és el líder, pues?
2: Podríem dir que la cantant. Sí? En este cas no...
0: Perquè és ella la que forma el grup, ha cridat els músics per a fer...
2: En este cas el contacte meu no ha sigut ella, perquè jo no la conec. El contacte l'ha sigut a través del saxofonista. Però com ja havíem fet un concert, esta mateixa formació, ell mateix em va dir, jo el porto el grupet. I me'l va construir. Sí que és el que parlàvem, hi ha un músic que canvia. En principi havia de vindre un pianista, després el pianista no pot i en ve un altre. Aquesta és gent totalment contrària al que parlàvem del dissabte. El dissabte és gent jove que està formada únicament en jazz.
1: En conservatoris.
2: Conservatoris de jazz. I en canvi en suite moderna molts d'ells són músics clàssics que s'han format després en jazz.
1: Sí, perquè són més majors.
2: Són més majors.
1: Vull dir que aquesta possibilitat no existia quan jo estudiava. Clar. Volies estudiar jazz?
2: Pues... De fet, hi ha dos professors del Conservatori Superior de València de jazz. N'hi ha dos que possiblement siguin professors del grup del dissabte.
1: Ah, i estan el diumenge?
2: Estan el diumenge.
1: Ah, doncs pues eren molt bons.
2: Sí.
1: I quins instruments són? A banda de la cantant i un saxo, que m'has dit?
2: Tenim cantant, saxo, teclat, bateria i contrabaix.
1: Sí, molt bé.
2: I estos fan una fusió més bossa nova, funk, fan més un jazz més modern, fusionant a tres estils.
0: Tu has preguntat els instruments, perquè els segons instruments és un tipus de jazz o un altre, no?
2: Pot ser.
1: Bé, per fer-me una idea, perquè és que si no ho saps.
2: Bueno, em parla de la formació del divendres, que és un quintet, dos trompetes, trompa, trombó i tuba, i el tipus de jazz que fan.
1: I bateria, bueno, sí.
2: I bateria, que fan més un jazz llatí, no?
1: Tot el que fem és jazz llatí, tot.
0: Jazz llatí, explica això el que és.
1: Pues,
0: música... En què es diferencia dels altres?
1: Sud-americana, home, perquè és així na... A veure, portem dansons cubanos, portem tangos de Piazzolla, portem també música de Paquito Rivera, o sigui que portem també música brasileña, de Jobim, i tot això és jazz.
2: És música sud-americana.
0: Sí, sí, sí. Sí.
2: En fusions de jazz.
0: Ja.
2: Agarren elements del jazz, com la improvisació, o el swing, o les sonoritats, solos... i efectes i les fusionen en la música tradicional del seu país. I està bé perquè el repertori que fan en cada peça és d'un país concret.
0: Ostres, bé, no?
1: Sí, per Sud-amèrica...
0: Però torna a la pregunta, però els instruments que teniu, i vull dir, determinarà una sonoritat determinada, no?
1: Veritat? Claro, és un quinte de metall clàssic, són dos trompetes, trompa, el que passa que portem alguna altra coseta si el públic ho requereix. Estic parlant del bis.
0: Ah. Ja.
2: Jo això tampoc sé.
0: El bis no és la que... Un altre.
1: Fora de programa, clar. Fora de programa i portem altres instruments i música del terreno. Però també en improvisacions. Per no eixir el món del tema.
0: Del terreno. Del terreno i en jazz.
1: Clar, perquè no deixa de ser jazz llatí.
0: Pues ja m'encarrego jo de que el visege.
1: Un valencià és llatí, també. Més que un sud-americà, no? Això també. O sigui, no mos eixim, però hi ha que portar alguna cosa del terreno. Com ella ha dit, sempre la qüestió és de proximitat. Nosaltres, el Quintet, és un grup que porta 34 anys ja tocant.
0: És més vell que tu, ja.
1: Sí, no?
0: Fa molts anys.
1: Sí, fa molts anys.
0: Des del que el conec a tu ja existia el quintet.
1: Sí, és prehistòric.
0: Mare meva. No, i vos ha donat temps a fer de tot, no? Bueno, perquè... A mi m'ha sorprès, dic, mira, el quintet el vent, fa jazz, mira. Clar.
1: Sí,
0: I després he pensat, home, clar, que saben fer de tot.
1: Un quintet és molt versàtil, no és un grup de jazz conforme ha dit ell, però sí que ens han tirat pel jazz de moltes maneres i hem tocat en alguns festivals perquè tenim un repertori molt gran. El que passa que, bàsicament, quasi tot ho tenim escrit. Hi ha improvisacions de tuba molt xulos, en el Libertango, per exemple, però està escrit.
0: Ja. Però és quintet i bateria.
1: Efectivament. Sí.
0: Que a la bateria que li dona...
1: Home, per nosaltres era important portar un bateria, li dona més qualitat, ens dona molt més joc, més llibertat.
2: Més swing.
1: És brutal. Ens va motivar molt de més un baterista que és molt bo. És Quique Ramírez, que ve de Benissa. No havia tocat mai amb vosaltres, però bé. Portem un altre que a última hora se n'ha tingut que anar, que també era molt bo, però bé, el bo és que, el que diu ell, quan no n'hi ha uno, doncs pilles un altre. El nostre trompeta està de baixa, doncs han pillat un altre molt bo també, que ve de Gandia. Pau Botella, espectacular. Sí, sí, molt bé.
2: I el bo del quintet és que hi ha molts quintets de metalls que ens, pot ser que no s'atrevisquin a fer jazz, perquè és un llenguatge totalment diferent del que estan acostumats a fer.
0: Sí.
2: Jo, per exemple, no, el meu punt fort en la trompeta no és la improvisació. En canvi, un dels trompetes, que és bon tio, li agrada molt improvisar, i Ferran també improvisa molt, el tuba també. Tenen uns perfils que abarquen molt el clàssic i molt el jazz també. Per tant, és una formació, com ha dit, molt versàtil, que també dona joc a poder fer aquest tipus de concerts. Que hi ha altres quintes que no, que estan ahí lligats a la partitura i quan t'ho improvisa,
0: yeah.
2: Es fa por. Fa por tocar algo que no està escrit.
1: Sí, sí, fa por. I a més que el jazz és un llenguatge. Tu pots improvisar i dir, has improvisat però no és jazz. El jazz té les tensions, té unes notes, té unes regles. És més quadrat del que aparenta, no?
0: Però això que el jazz està escrit normalment. Pareix que sigui tot improvisat, però...
1: No, vull dir, és improvisat, però té un llenguatge que si pots improvisar molt malament.
2: Però hi ha unes regles en les quals no pots eixir.
0: Ja.
1: I n'hi ha unes formes de fer-ho ben fet, sense deixar de sorprendre al que t'està escoltant. I tot això s'ensenya. Pues, jo he anat a classes per aprendre, perquè és que si no se me notava que no tinguin llenguatge, i m'ho van dir a primera volta, sí, improvises però no tens llenguatge, i dic, de què estàs parlant? I al final t'ho expliquen i ja ho saps. El plantejament és molt diferent, musicalment és molt, molt diferent. Ton tio, per exemple, també ha anat a cursos per aprendre, improvisar a partir de pues, escales pentatòniques, escales de blues, que això pues, al conservatori pues, com si no existira, no?
2: Conservatori clàssic això no t'ho ensenyen, tens la partitura davant i el tires 4-5 hores tots els dies cara a la partitura i clar, quan te llemen la partitura és com si anaves sense roba. I ara què? Clar, no t'atrevisses a xiret de casa sense roba. I és algo similar, i clar, n'hi ha que tindre experiència, n'hi ha que dominar-ho, i el quintet de metalls ho domina.
1: El Moratos, en quant a aquest tipus de llenguatge, el que més tenim és nord-americà, molt de ragtime, molta peça d'Estats Units, però van dir, anem a tirar-li al sud perquè tenim peces molt xules, molt ben fetes, i Paquito Rivera és un déu, no?, del jazz cubano.
2: Sí, Paquito és dels grans.
1: És dels grans.
2: De la història.
1: Sí, sí, sí.
2: Continuant actiu, home. I és una peça original per a quintet. La composició que ha fet ell, no?
1: No ho sé, jo trobo que era per saxos o alguna cosa.
2: Sí?
1: Crec que sí. Però bueno, està molt ben arreglat, està molt xula.
0: Mare meva, o sigui, a la Casa de Cultura a les 8, tot és divendres, dissabte i diumenge, no?
2: Diumenge.
0: A les 8, és fàcil de recordar-se, no? Sí, perquè la gent ja memoritza, ja, perquè estic veient que sí, n'hi ha qualitat, eh? Estic veient que sí,
2: jo, la veritat, estic molt content. L'any passat tenia por, perquè bueno, tres concerts de màxima qualitat, al final els grups pues, tenen un caché, i tenia por que la gent no responguera, i me'n vaig eixir molt content. L'any passat va ser molt divertit, i molta qualitat. I enguany, el mateix estil. És totalment diferent del que van fer l'any passat, i però la qualitat és igual o millor que l'any passat. I res, continuarem en aquesta línia. Si la gent li agrada i respon...
1: Bueno, això és una de les coses que han eixit de la teua gestió cultural, però que n'hi ha moltes més. Podríem parlar, per exemple, del concert que n'hi ha a final de mes, que has portat diverses voltes a Josep, el trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, un dels millors trompetes d'Espanya, per suposat, i d'Europa també, i es Pegolí. O sigui, aquesta aposta personal acompanyada d'un pianista que és de dibujos animados, és fantàstic, no? És Vicenç, Sandra Vilanova. A banda, top! S'ha ajuntat ara un trombonista també de l'Orquestra Nacional. I tindre estos perfils així al Poble de Pego, això se n'ix.
2: Sí, la veritat és que no és normal.
1: No és normal.
0: Estàs dient que tres pegolins?
2: No.
1: Dos.
2: L'altre és de muro.
1: L'altre és de muro. Que és
0: de propet. Sí.
1: Parlamos d'este concert.
2: Sí, bueno, és que Josep va ser alumne meu de trompeta, jo el vaig iniciar en la trompeta.
0: I això dona satisfacció, no?
2: Dona satisfacció tremenda. I res, bueno, al final pues, ell era un xiquet de 8, des 8 fins als 15 anys aproximadament, vaig estar donant-li classes, el vaig presentar a concursos, a les proves d'accés al conservatori, després inclús vaig continuar també donant-li algunes classes, i els seus inicis jo me l'emportava com si fos un fill, perquè jo encara estava estudiant. I jo, clar, jo me n'anava, en els últims anys de la meva carrera, venien professors d'Itàlia, d'Anglaterra, venien professors de totes les parts d'Europa a fer cursos, i jo me l'emportava com si fos la meva filla. I me n'anava a fer classes, i clar, i ell estava empapant-se, però perquè ja veus que xiquet...
1: Que si no, tu no te l'haveres emportat.
2: Si no, no me l'haveres emportat.
1: Tu el donaves compte que ell necessitava més.
2: Necessitava més.
1: Tu li donaves i ell ho absorbia.
0: Ja veus que valia, ja veus que valia.
2: I li pegàvem una canya tremenda, perquè el meu mestre li dia tot, tu no valdràs res, tens que estudiar més, perquè hi ha gent com tu que estudia més i acabarà sent millor que tu. Bueno, allà on anava sempre ja li dien que, o si no li ho dien ho pensaven, m'ho dien a mi, que era una persona que arribaria lluny. I res, després va continuar els estudis, va anar a Madrid, i a Madrid també, això m'ho va dir ell, jo ja no coneixia el seu professor que estava en el Conservatori de Madrid, no el coneixia, i quan el va conèixer el primer any li va dir: Josep, tens talent per a ser el millor trompetista del país, si hòstia. Vols, ho seràs.
0: Hòstia, això li va dir?
2: El primer any de carrera en Madrid.
0: Però això, el primer?
1: Això és perillós, i ell està dient-ho, perquè si tu tens molt de talent, doncs, molts xavals diuen: sense estudiar ho faig, toca millor que el meu mestre sense estudiar, i acaben pensant-se que no hi ha que estudiar, no hi ha que treballar.
2: Això és el que passava quan anava amb mi als cursos.
1: Clar.
2: El meu mestre no li dia que era bo, li dia quantes hores estudies. Feia, jo estudia una hora al dia. Fa poc, hi ha xiques que tenen el mateix talent que tu que n'estudien 4 de 6 a 10 anys, i això seran millors que tu. I s'anava a casa cabrejat. S'anava a casa, però és que després de tot el dia, potser m'anàvem a València, estàvem 8 hores fora de casa tocant la trompeta, i arribava a casa al set de l'esprà i continuava tocant la trompeta. Perquè s'anava cabrejat. I em deia: a mi m'han dit que tinc que estudiar més, i s'agrada estudiar. I una vegada me recorda que quasi plorant, doncs tindria 12 o 13 anys, quasi plorant, em deia: però per què em peguen tanta canya? Si jo estic veient gent que té 5-6 anys més que jo, que no toquen les partitures que estic tocant jo.
0: Sí.
2: Clar, ell ja anava donant-se compte que la gent li estava pegant-li canya, perquè sabien que...
1: Tenia potencial.
2: Que tenia potencial, no?
1: I podia quedar-se pel camí.
2: Sí, però bueno, ell va tenir també molt...
0: Però això també al principi, perquè el pica, no? Sí. Has d'estudiar per a aprofitar el temps, per a millorar-me, i sempre he seguit aquest ritme, sí, vull dir, sí, veritat. Sí. Si, no, això que dius tu, si es pensa que ho fa bé i ja no cal estudiar, això ja quan ja portava que havia d'estudiar, pues ja veu que per avançar ha d'estudiar i ha de fer hores, clar.
2: I era això, era una persona molt de talent i molt intel·ligent també, perquè en l'institut també treia 10 en tot, era una eminència. Doncs clar, tota aquesta intel·ligència aplicada en el talent i en l'estudi, pues, al final així, pues un dels grans trompetistes del país.
1: Quants anys té ara?
2: Pues no sé, en té 28, mm-hmm. Per estarà, o 27, no ho tinc massa clar.
1: Però és jovenet.
2: Però és molt jove. I res, ell va vindre per primera vegada, va tocar en agost, en Pego, en la biblioteca, que va ser un èxit rotund, va plenar tota la biblioteca, va vindre gent que no cabia en la biblioteca i tot. I molt bé, va fer el concert.
0: Veus? Perdona que el talli. No em vaig enterar. Això em dol a mi.
2: Sí.
0: Va, igual perquè no estic vivint a Pego.
2: Pot ser.
0: Però és que em dol. Si ho hauria sabut, igual no hauria pogut anar, sí, però és que...
2: Es van agotar les entrades.
0: Però és això?
1: I d'este concert hi seran el dilluns, i el mateix dilluns...
2: El mateix dilluns s'agotaran les entrades. 200 entrades...
0: Ja on ho fa? On ho farà?
2: A la biblioteca. Allí tenim el piano de cola que té l'Ajuntament, sí. I ho farem allà a la biblioteca.
0: Però en un espai molt reduït.
2: 200 caires podem posar allí. Ara mateix ojalà tinguem el teatre i ho puguem fer allí, perquè aniria gent.
0: I el teatre? Tu eres de cultura, a veure, el teatre, això com ho tenia?
2: El teatre està en marxa, estan els projectes damunt la taula per acabar d'escollir quin és el projecte, i quan estiga és mirar, de licitar-ho, bueno, buscar com pagar l'edifici i licitar les obres perquè es construïsca. El que passa és que aquests procediments administratius són molt lentos, molt.
1: I encara que anar ràpid, després està el que dius tu, treure els xavos per pagar-ho, perquè val molt de diners.
2: Sí.
0: Bueno, una qüestió, per a mi n'hi ha dues coses importants. Una qüestió, la qüestió de la sonoritat, el que dius tu, no dius sonoritat, dius acústica. Tu que eres de música, acústica una, qüestions tècniques. I la segona, el finançament. Jo, com profe d'economia, també podríem pensar... veritat que n'hi ha Withing, no sé quantos, l'auditori, no sé quantos, que el financen empreses. Igual dius tu, Pego, que està al final del, no sé, està arrimat del món, però escolta, pot ser que trobem alguna empresa que finance una part i que posa el nom d'això, aquí jo he dit el nom, però diu, mira, finançat aquesta part i gràcies a això doncs, tenim tal.
2: Sí, sí, podria ser.
0: Vull dir, vull dir, saps?
2: És això.
0: I, saps el que vull dir?
2: I
0: que,
2: vaig
0: que
2: veure
0: igual...
2: En premsa va aixir el Roig Arena, que en Dénia volien fer una, un Dianium Roig Arena, o així es dia. Era una espècie d'auditori en Dénia pagat per la família Roig.
0: Sí, veus?
2: Sí, algo així. Bueno, no, és difícil que Pego puguem vindre a fer una aposta.
0: Sí, ja, però... bueno, però mai se sap. Però mai perquè se sap. Qui si anava arribau, dient que, per exemple, Beniarbés tinguera un auditori com el que té, no? Pues no, jo no sé com l'han finançat, però... Però vull dir jo que tot és provar-ho. Veure...
2: Sí, ahir el problema d'aquestes coses
0: és
2: que... A més,
0: tenim músics de Pego tan internacionals, sí. Tant d'això, és que pot ser que els interessa col·laborar en alguna forma i que coneguen els seus contactes, tinguin alguna empresa. Salut, jo, possiblement, mira, és deixar-ho caure. Mira, estem interessats, però el problema és el finançament. Mira, vosaltres podem finançar una part en entitats públiques, però ens falta tal. Pues deixar-ho caure els músics, a veure com poden ajudar, no sé. Saps què vull dir?
2: Sí, sí. A veure, el problema que tenim en Pego, per això que has comentat de Beniarbeig, o Benidoveig, sí, també sí. Té un auditori,
0: sí.
2: Berger, té un auditori... Les subvencions que venen de la Generalitat i de Diputació estan emmarcades segons el número d'habitants i tallen sempre en 10.000.
1: Estem ahí.
2: I estem, clar, nosaltres estem en 10.000 i pico, no arribem a 11.000. Per culpa d'això, si en tinguérem 9.999, ens arribarien moltes més subvencions. Perquè estem, entrarien com en una altra línia.
0: Ostres.
2: I com estem en el tall, hi ha moltes que si ens arriben... es comença primer per pobles minuts i els pobles minuts potser es donen el 100% del finançament. Sí. Després arriben els pobles a partir de 10.000 habitants i es donen potser el 60%. Després els pobles a partir de 50.000 habitants es donen el 40%. I quan han acabat ja tots, si en sobra diners, tornen a començar des dels pobles més minuts. I si demanes concerts, per exemple, potser es demana tres concerts i a mi me n'arriba uno i a Júbia li n'apleguen dos... I ho financen al 100%. I clar, a vegades el trobes a Júbia, que anava a l'Oma, va anar a Júbia fa uns anys,
0: sí, sí.
2: I a mi em pregunten, i a Pego no pot vindre a l'Oma? Però és que a l'Oma a Pego li costa un dineral i a Júbia li costa gratis.
0: Clar, és, clar.
2: Veus? I en el cas dels auditoris passa el
0: mateix.
2: Gràcies
0: per dir-ho, jo crec que això és important dir-ho. Sí. Que la gent ho sàpia, escolta.
2: I en els auditoris passa el mateix. I hi ha molts pobles menuts que tenen auditoris i dius, com pot ser que Dénia no tinga un auditori? I és per estos casos. És curiós.
0: Ja, ja. Hauria estat tallat, esteu parlant del trompetista Josep, que sí, és important. Bueno. A final de mes heu dit que...
2: Sí,
0: que
2: ve la setmana que ve, el dissabte.
0: La setmana que ve?
2: Sí. I, bueno, comentat que és el trompeta solista, perquè l'últim concert que va fer no era el trompeta solista. Josep este estiu va anar a un concurs molt important, per això va tocar en Pego, perquè també volia rodar. Va anar al RD de Múnich, que és un dels concursos internacionals més prestigiosos del món. I va arribar a les semifinals, estem parlant de que va quedar entre 6 primers de més de 30 nacionalitats diferents de trompetistes que hi havia. Arribar a les semifinals ja és, estem parlant sí. De que és dels menors de 30 anys més està dit de 6 millors joves menors de 30 anys del món, podríem dir, segons el concurs. Evidentment hi hauria algú més bo que potser no es va presentar. Però
1: és el top, és el top mundial.
2: I unes setmanes o un mes després ix en l'Orquestra Nacional la plaça de trompeta solista. I les places de trompeta solista en l'Orquestra Nacional són internes. No es poden presentar de fora, són una bolsa interna. I totes les trompetes tutis es presenten per intentar-la aconseguir. I ell siguent el més novato, diríem... Acabava d'arribar, feia dos mesos que acabava de fer les pràctiques... es presenta i la prova a la plaça de trompeta solista.
0: Ah, vale.
1: Ha llevat algun? Blanco ja no està de solista?
2: No, hi ha dos trompetes solistes. Uh-huh. Van llevar a Adán el van passar a trompeta tutti, però també es podia tornar a presentar a la solista. Uh-huh. De fet, l'antic trompeta solista que l'havien passat a trompeta tutti es torna a presentar, es presenta un altre trompetista que portava molts anys també tocant en l'orquestra i es presenta a Josep. I agarren a Josep.
1: Jovenet i amb poca experiència, però imagina com toca de que confien en ell.
2: Sí, sí, sí.
1: I un trompeta solista d'una orquestra gran no és qualsevol cosa,
2: és important,
1: sona molt i crema molt aquesta cadira que diuen, perquè és que no pots amagar-te, estàs
2: dalt
1: de tot.
2: És un dels llocs més importants de l'orquestra, el concertino, el trompeta solista, el oboe, solista.
3: Sí, sí, sí.
2: Són les, està, podríem dir, des de 5 músics més importants, 5, 6, 7 músics.
1: I estem parlant de l'orquestra. De la principal orquestra espanyola, que és
2: la principal orquestra espanyola i una de les principals en Europa, clar. Si t'agarres que és la més important a Espanya, pues, si agarres 4 o 5 països més importants d'Europa, estem parlant que està dins de... Si n'hi ha 2 trompetes solistes per orquestra i n'hi ha 5 importants en Europa, està dins dels 10 trompetes més importants d'Europa.
1: En menys de 30 anys.
2: En menys de 30 anys.
1: En mallorquí de peu.
2: I este pues, ve a tocar el dissabte de la setmana que ve.
1: Que no està soles, parlem
2: d'ell. No està soles, ara vindrà en un trombonista, perquè com en agost va tocar allà soles, clar, jo li vaig dir, Josep, un músic de Pego, d'eixe nivell, que és el que estava dient Ferran, no és habitual un poble com Pego trobar-te gent d'este nivell. Ni Pego, ni en Denio, ni en Gandia. No és habitual. Poder comptar amb ell... que clar, és amic meu, jo li agafo el telèfon i dic, quan vens a Pego a tocar? Deixa'm que miro l'agenda i ens ja tinguem un concert i li pregunto, què vas a tocar? Això? I jo dic, no, ja podries tocar-me en un altre i clar, m'aprofite d'aixer contacte, d'aixer amistat per a que la gent del poble també ho pugui disfrutar.
1: Però necessita un pianista.
2: Però necessita un pianista, que també és de Pego, perquè en Pego també tenim un altre pianista que bueno, un any ha estat en el Conservatori de Xàbia de professor, però també està fent bolos en l'Orquestra València, sí. És un altre crac.
1: Sí. Que ha decidit viure a Pego. Que va estar en este programa l'any passat, perquè estava estudiant en París.
0: Sí.
1: Però vamos, Vicent. Que és una sort tindre-lo, sí. Normalment aquesta gent pega a fugir.
2: I per a no fer exactament el mateix concert que van fer en agost, però en un altre repertori, per a que sigui més diferent, enguany en este concert comptem amb el trombonista. Que jo sàpiga, no ho sé, el Ferran potser ho sap, apego un trombó solista a fer concerts, no sé si hi ha hagut mai.
1: S'han fet ja fa molts anys audicions de gent que estava en el, acabant el superior, se n'han fet en Pego, però estic parlant de fa 30 i pico anys. Jo no n'he tornat a veure.
0: Però jo estic quedant al·lusionat.
1: Però sobretot el nivell.
0: Què passa a Pego? Això què és?
1: El regidor de Cultura, ja ho dic, és una regidoria que ha destacat.
0: No, però molt bé, no? Jo diria que és... Bueno, això així de Pego, que per les circumstàncies, perquè dona unes circumstàncies que tenim músics, no? De molts estils, no? De grups de rock i tot, tal. Però i estem d'enhorabona que gràcies a Josep, el regidor, sap con ell, no? Sap organitzar-ho i ens ho porta i ho podem gaudir d'ell. Això és una...
1: Pego històricament ha sigut un poble de bons trompetes.
2: Sí, sempre n'hi ha hagut.
1: Sempre n'hi ha hagut trompetes que han destacat.
2: Sí.
1: Cada època ha tingut les seves històries, però antigament hi havia ja bons trompetes que no havien estudiat al conservatori, però tocaven bé. Podia dir-te diversos, i són família teva, perquè els femeníes sempre és una saga de trompetistes.
2: Sí, és un poble,
1: per exemple.
2: En molts músics, no només trompetistes, sinó de tot, en música clàssica, en jazz, en rock, en grups. Hi ha hagut un milió de grups en el poble. Hi ha, bueno, el més famós, La Gossa Sorda o Smoking Souls, estem parlant de grups top en la música de rock en valencià, dels millors del
0: programa. Sí. Escolta, has dit que has dit La Gossa Sorda, hi ha rumors que l'últim concert el faran a Pego?
2: No ho sé, no puc dir res.
0: Ai, mare, algo se l'haurà, això. Però la qüestió està a on es farà. Pot ser que això és una cosa, no? Que està la cosa... Però bé, és que fa gràcia que ja poden fer concerts, que s'acaben les entrades, patatim, patatim, patatim, i l'últim el fan a Pego.
2: No...
0: És que és de Pego, com si fos de Pego,
2: En el cartell de La Gossa Sorda...
0: No ho posa.
2: No ho posa, però n'hi ha un interrogant.
0: Sí.
2: L'últim, trobo que és en octubre o...
0: Octubre, sí, em sona, sí.
2: Però no poso data, ni poso poble...
0: Res.
2: Ai, tot és un interrogant.
0: Ja sabem que és tot un interrogant, però el de Pego sabem que vindran a Pego. Perquè com són els de Pego?
2: Fa 10 anys ja van acabar... De fet, l'últim concert de La Gossa Sorda va ser el dia de la meva boda. I vaig anar jo i la meva dona vestits de novios al concert de La Gossa Sorda.
0: Joder, però te recordarà tota la vida.
1: Bueno, estem parlant molt de música, però Josep, ara vens d'una presentació d'un documental, presentacions de llibres, estàs fent-ne tots els mesos un parell, no?
2: Hi ha moltes.
1: Hi ha moltes, o sigui...
2: De llibres, ara han fet un documental sobre Joan Castejón, l'artista. Tenim el 50 aniversari del certamen de pintura Vila de Pego, que l'inaugurem la setmana que ve, el divendres de la setmana que ve. És l'entrega de premis i la inauguració de l'exposició en tots els quadres finalistes del certamen. Estem parlant del 50 aniversari del certamen. Segons alguns especialistes crítics, estem parlant del certamen més longevo de tota Espanya i dels més importants. No estem parlant d'important del premi, que també ho és. Estem parlant de que enguany han pujat a 6.500 euros de premi el primer quadre. Els altres anys estaven 5.000, enguany per ser l'aniversari l'han pujat, però per trajectòria. En certa mena és complicat aconseguir que algo s'allargui tant en el temps. Mm-hmm. Per això el que parlàvem, que ojalà el dia que jo no estigui de regidora el festival de jazz s'allargui en el
1: s'allargui.
2: Temps. Ojalà. Clar. Això és important també a nivell cultural, i jo com a regidor cultural, sí, també era una de les coses que tenia molt clares, que no podia deixar de fer una cosa, clar, tan important.
1: El certamen de Pego també és important pel jurat, veritat.
2: Pel jurat, sí. Sí. Sí.
0: Però una cosa, ara que estem parlant de museus, i l'altre dia va ser el dia dels museus, no? El dilluns, crec que va ser el museu. Des de sí que va vindre la Societat Seguila, això, i clar, està lo de la Muntanyeta Verda, no? Lo de un museu arqueològic. Mos faria falta Pego.
2: El problema és que no tenim espai. Hauríem de comprar
0: un local
2: per a poder-lo muntar. I clar, això en el pressupost actual no n'hi ha, i més tinguem el teatre. És que al final hi ha tantes prioritats que és mirar quina és la prioritat. La gent del poble que vol, el museu o el teatre.
0: Clar.
1: Estos moments és que el teatre mos ha esfondrat.
2: És complicat. En males
1: hores. O a bones hores, perquè bé, pot ser una desgràcia brutal.
2: Exacte.
0: Ja pot ser que el teatre, sí, però el museu arqueològic, és que clar, tot.
2: És que és complicat, perquè hi ha molts espais, i en tenim, no vas a llevar una cosa per a posar-ne una altra, perquè és complicat això, i hauríem de buscar un nou edifici. Però ojalà, perquè si poguérem, el Museu d'Art Contemporani no caben totes les obres que...
1: Això anava a preguntar-te jo, tots els finalistes d'estos 50 anys, finalistes que són dos... Tres quadres? Quasi n'hi ha.
2: Tres. Però nosaltres ens quedem el primer.
1: O sigui, aneu a exposar 50 quadres.
2: En l'exposició?
1: Sí.
2: No. En l'exposició que inaugurem el divendres, sí, són els finalistes del certamen d'enguany.
1: Ah, només d'enguany. Bueno, sí, això és lo normal.
2: Sí, sí, que seran uns 30 quadres.
1: Mos queda un minutet. Tenim la cosa, tantes coses que volia parlar, no mos dona temps.
0: Com podríem fer un repàs de tot? Què mos ha quedat per parlar, Josep?
2: Bueno, sí, el repàs podria ser tot el que mos ve ara.
0: Sí, ara que ara l'estiu mos ve, no?
2: No, esta setmana i la que ve, sí, estem ple d'actes culturals. Bueno, avui hem fet ara el documental de Joan,
0: sí,
2: Castejón,
0: sí,
2: demà Pego Jazz a les 8, dissabte també, diumenge també, la setmana que ve, el divendres, inauguració de l'exposició del 50 aniversari del certamen Vila de Pego i entrega de premis. El dissabte, concert de Josep Gómez Alemany, el trompetista, amb Vicenç Andrea Vilanova, el pianista, i Daniel Quiles, el trombó. I el diumenge també tenim un altre concert de la biblioteca amb dos alumnes de Fire Grau del Conservatori de Xàbia que vindran a tocar per a preparar les proves d'accés a grau superior. Sí. Un trompetista, Joan Buigues,
1: el fill de Joan, sí,
2: de Joan, i una cantant. Acompanyades també en la professora de piano del Conservatori de Xàbia. Per tant...
0: Escolta... Així ben...
2: Han encarregats.
1: Això només en el que queda de més un mes que el tenim quasi acabat. Pues, Josep, moltíssimes gràcies per haver estat així un ratet, com has vist.
2: Gràcies a
1: vosaltres. A passar ràpid.
2: Sí, a passar ràpid. Jo que bueno, tenia por, a veure què em preguntaran.
0: Josep, així hauries de tornar un altre dia perquè així mos queda moltes coses. O l'any que ve tornarem, sí, perquè així mos queda...
1: Home, que això no pot ser.
0: Mos queda molt per parlar encara.
1: Una segona part.
2: Com digueu. Jo content, no? M'ha passat molt bé, la veritat, i gràcies per convidar-me.
0: No, home, ha sigut un plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi tot bé.
2: Gràcies.
0: Adéu.

0: Ràdio Pego, servei públic.
1: Treballem en equip. Som xarxa. Oferim comunicació local i de proximitat. Som les emissores municipals valencianes i estem per tu.

Des dels estudis de Mislata Ràdio, saludem el conjunt de les audiències de la xarxa d'emissores municipals valencianes que tenen a bé programar aquest temps de ràdio que acull la millor música clàssica de tots els temps. El programa d'avui hem de fer menció, si més no, a dues dates significatives per començar el programa. La primera d'elles fa menció a la fundació de la vila d'Alcoi, el 17 de maig de l'any 1256, però s'ha de dir que el document més antic que fa referència al topònim Alcoi és el llibre del repartiment de 1248, que anomena el riu Serpis d'Alcoi interribum de Alcoi et ribum de Colsentaina. L'origen de la seva etimologia no està ben definit. Hi ha tres possibilitats. Coromines defèn l'origen àrab i creu que prové d'Al-Kawi, que vol dir el fort, el ric, el poblat. No obstant això, l'arabista Carme Barceló Torres apunta que en aquests casos s'utilitza el gènere femení, per tant, es diria Al-Kawiya, i la seva transcripció al llatí seria Al-Kawiya o Alcòvia. Tant el diccionari Alcover Moll com el filòleg Enric Moreu Rei apunten la possibilitat de la seva procedència llatina al vincular colis, coll, amb l'article àrab al, al colis. La tercera opció és la procedència ibèrica, defensada per Remigio Vicedo, Juan Faus i Josep Tormo, entre d'altres. Joan Antoni Sempere proposa que és el resultat de la combinació d'ili i cugi, licugi, que voldria dir camp del poble. Bueno, dit això, s'ha d'afegir que el 17 de maig de 1256 va ser quan Eiximent Pérez d'Arenós, lloctinent procurador de Jaume I, va promulgar la carta de poblament d'Alcoi a la vila de Xàtiva. La vila va anar creixent darrere el seu recinte emmurallat i les alqueries musulmanes de la zona van desaparèixer quasi immediatament fins a quedar tan sols les de Barxell i Xirigent a les Terres Altes controlades pel castell de Barxell. La seva fundació responia a la voluntat de controlar la ruta d'Alacant. Regne de Castella en aquells temps a Xàtiva i de Villena o Cocentaina, així com la propera frontera amb Castella. Amb motiu d'aquesta efemèride, obrim el programa amb la composició Impressions festeres del mestre Bernard Adam Ferrero, interpretada per la Unió Artística Musical d'Ontinyent.

La segona data a tenir en compte està relacionada amb el compositor de la Vall d'Uixó, Estanislau Marco Valls, una de les figures més desconegudes en la història de la guitarra, sent fonamental el seu paper com a nexe d'unió entre Francesc Tàrrega i la generació de guitarristes nascuts en la segona dècada del segle XX. La vida professional d'Estanislau no va ser fàcil en els seus inicis.

de l'autor de la primera de les obres cantades per Benedetta, escoltem tot seguit el temps d'obertura, interpretat per l'Orquestra Estable de Bergamo, dirigida per Donato Renzetti.

Seguidamente escoltem l'ària de l'òpera Aida de Giuseppe Verdi, interpretada per l'orquestra de l'Escala de Milán, dirigida per Giovanni Bottesini.

0: Cada setmana procurem un bon temps de clàssica.
1: L'equip del programa desitja que passen un temps de clàssica el més agradable possible i que les notes que escolten el musiquer d'avui siguin del seu gust.
2: Ben trobades i ben trobats en aquesta sintonia, i si els pareix, seguim amb el musiquer.
0: Si vostè és assidu oïdor o oïdora d'aquesta emissora, ja sap que cada setmana en aquesta sintonia tenim per costum obrir una caixa de música en la qual trobem harmonies i estructures que ens resulten clàssiques.
3: Si els sembla, continuem amb el musiquer.
4: Postres de música va al compàs de les bandes.

La Unió Musical de Llíria, dirigida pel professor Enrique Artiga Francés, ens interpreta un tríptic per a banda sinfònica compost per Jaime Francisco Ripoll Martos, que abraça tres temps ben diferenciats. Escoltarem en primer lloc el tema Altea, 1949, seguit del passatge La festa del Crist de la Sang, i rematarem amb el temps grafiat amb el nom La Orquesta Azul. Es tracta d'una composició de llarga durada que comença tot seguit.

Clàssics, clàssics. L'hora dels compositors més coneguts. La sinfonia número 1 en re major, o sinfonia tità, és una sinfonia de Gustav Mahler, estrenada en la seva primera versió el 20 de novembre de 1989, a l'Òpera de Budapest. Mahler va invertir molt de temps per acabar la seva primera sinfonia. De fet, des de l'any 1884 al 1888, 4 anys. Està inspirada en l'obra de Jean Paul, titulada Tità, encara que no està basada en ella, però no es tracta d'un poema sinfònic, sinó d'un reflex de les emocions, l'humor i el drama que el compositor visqué en llegir la novel·la. El so d'un cucut, representat pel clarinet en el primer moviment, així com el ritme de vals del segon moviment, retraten el seu amor per la natura i els records d'infància i de joventut. La marxa fúnebre del tercer moviment, amb una transformació de la cançó Frère Jacques, dibuixa musicalment el quadre de Jacques Callot, en què uns animals assisteixen al funeral d'un caçador. I, bueno, al remat, l'enèrgic quart moviment serveix de final triomfal. De fet, escoltarem el darrer moviment de la sinfonia número 1 en re major de Gustav Mahler, interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Yuri Simonov.

Quan es apliquin hasta sí, hasta el racó de la sarsuela a Petrer, el Vinalopó Mitjà, els sons de les bandes de música que estan interpretant per ahí per els carrers, els passos dobles, perquè estem en festes de moros i cristians, pues vos desitge a tots i a totes molt bon dia. Això que acabem d'escoltar és part de la llarga escena inicial de La Leyenda del Beso, l'obra que a partir de les 11:30 del matí d'avui va ser interpretada en versió semi-escenificada al Palau de la Música de València. I vosaltres direu, el Elías este l'ha pillat plorona amb La Leyenda del Beso. Ens ho va dir ahir, ens ho va dir la setmana passada, i avui torna en la cantinela. I és veritat, però estic fent-ho per dos raons. La primera, perquè es tracta d'una sarsuela de gran qualitat musical que se representa molt poquet, i és una llàstima que el públic tan sols conega l'intermig del segon acte, que si és tan popular és una bona mostra o un bon motor de mostra de lo que guarda tota la partitura. I esta d'avui és una gran oportunitat, jo diria inclús que quasi única, de poder gaudir-la en directe i a més amb accés gratuït. Imagine que quedaran invitacions encara, però estic segur que el Palau s'omplirà per escoltar a la banda municipal la coral catedralícia i els cantants solistes que amb tota seguretat oferiran una molt bona representació, dirigits musicalment per Cristóbal Soler i escènicament per Emilio López. Protagonistes valencians per a esta gran obra musical del carcaixentí Juan Bert, junt al gallec Reveriano Sutullo. I protagonistes valencians són els que els hem escoltat en l'escena inicial. El tenor de Crevillent, José Sempere, el cor Amistat, també crevillentí, una anomenada Orquestra Clàssica de València i direcció de Roberto Forés, en gravació registrada a 1998.

Pas doble del motete, la primera sarsueleta, perquè no va arribar a sarsuela, va ser algo així com un joguet, amb sols tres números musicals, que va estrenar José Serrano a Madrid en interpretació de la banda municipal de València, dirigida per Pablo Sánchez Torrella. La millor banda del món, com solia dir Octavio Hernández Guirado, amb la passió que adornava els seus comentaris, que avui al migdia, dirigida per Cristóbal Soler, oferirà una versió semiescenificada de la sarsuela La Leyenda del Beso al Palau de la Música. No molt lluny d'allí, però en eixa mateixa marge del riu Túria, està la casa on va néixer a 1906 Concha Piquer, l'autèntica creadora de la cançó espanyola, allò que se coneix com a copla.

Concha o Conchita Piquer torna a visitar este racó perquè va ser al Teatre de la Zarzuela de Madrid on la genial cantant valenciana va estrenar esta cançó que acabem d'escoltar, Cárcel de Oro, el 17 de maig de 1957. El teatre madrileny estava vivint la primera temporada des de que se va reinaugurar a octubre de 1956 i junt a una àmplia programació de sarsueles se va incloure l'espectacle Puente de Coplas que per a la Piquer van composar i muntar els seus autors habituals, Manuel Quintero, Rafael de León i Manuel Quiroga, és dir, Quintero, León i Quiroga. I aquella nit se van estrenar, junt a Cárcel de Oro, Romance de Valentía, Amante de Abril y Mayo, Mañana sale, Candelaria la del Puerto y Sin embargo te quiero, Picadita de Viruela y Me embrujaste. Cançons totes elles que van quedar recollides en gravacions dirigides per el mestre de la roda, Indalecio Cisneros.

M'embrujaste, una de les vuit cançons que Conchita Piquer va estrenar tal dia com avui de 1957 al Teatre de la Zarzuela de Madrid. Fijeu-vos lo que va quedar escrit en la carpeta del disc on se van gravar totes elles. Bueno, se van gravar primer en discs xiquetets, separades, i després se va editar un LP en totes les vuit cançons. I diu això: en Conchita se han fundido en un solo arte lleno de sinceridad la cantante y la actriz, la maestría y el sentimiento en sus interpretaciones maravillosas, por milagro de su voz caliente y su acento entrañable. Canta, llora, habla y ríe, y este puente de coplas es el que Columbia ofrece para que puedan admirar con más razón que nunca el arte soberano de Conchita Piquer. Totes aquestes cançons, i esto ja ara ja ho dic jo, una vegada van eixir els discs, van gaudir d'una popularitat abrumadora. La veu de la Piquer s'escoltava a tota hora en les emissores de ràdio i moltes de les cantants que han vingut darrere, inclús en l'època actual, continuen gaudint de noves gravacions, casos de la mezzosoprano María José Montiel, la soprano lleugera Mariola Cantarero o la coplera Silvia Navarro. I si avui al Palau de la Música de València la banda municipal capitaneja la interpretació en concert semiescenificada de la llegenda del beso, el dissabte que ve tenim una altra convocatòria igualment molt interessant al Teatre Echegaray d'Ontinyent, perquè la Unió Musical i Artística ha promogut la reposició de Cançó d'Amor i de Guerra, la sarsuela en català del mestre ontinyentí Rafael Martínez Valls, de la que el passat dia 16 d'abril se va complir el centenari de l'estreno. I vos he dit que és una reposició perquè ja la van interpretar fa 4 anys.

0: Manuel Ausensi, en la romança de la Vi Castellet, Caminant el vell pastor, de cançó d'amor i de guerra, la sarsuela del mestre ontinyentí Rafael Martínez Valls, de la que el passat dia 16 d'abril se va complir 100 anys de l'estreno a Barcelona i que amb este motiu l'ha programat per al dissabte que ve la Unió Musical d'Ontinyent al Teatre de Txegaray de la ciutat del Clariano. Serà a les 7 de la vesprada i és una representació total, és dir, és escenificada, no sols en concert. Una representació escenificada. Aixina que ja vegeu, millor dit, escolteu, dos sarsueles amb una música preciosa en menys d'una setmana ací a la nostra terra. Avui, la llegenda del beso al Palau de València i el dissabte, cançó d'amor i de guerra en català a Ontinyent. Però pareix ser que la sarsuela oblidada està de rebaixes dins d'este mes de maig, perquè a Sevilla, la companyia sevillana de sarsuela tancarà la seva temporada el divendres 29 i dissabte 30 amb les hijas del Cebedeo. Un d'aixòs aineix desconeguts del villaner Ruperto Chapí, del que sol se coneix, i amb molta popularitat, això és la veritat perquè la canten totes, la romança de soprano anomenada Carceleras. Ho deixo així, que vaig a eixir tallant direcció València Capital per a gaudir d'eixa llegenda del beso, que a partir de les 11:30 començarà a inundar amb la seva música arrebatadora l'ampla sala del Palau. El dissabte que ve més, sarsuela, ací el racó dins del musiquer. Cuideu-vos.
1: Vinga, doncs, moltes gràcies. I un desig, que gaudisques tant de la sessió de sarsuela al Palau de la Música de València com nosaltres gaudim de cada racó de la sarsuela que ens fas arribar. Nosaltres tanquem el programa d'avui, tot i escoltant el grup Dolce Rima, que ens interpreta Claros i frescos ríos del compositor del segle XVI, Alonso Mudarra.

0: Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per fer-nos créixer.
1: Ràdio Pego, la veu del poble.
2: T'agrada la música?
3: T'agrada la música?
2: Ràdio Pego.
3: 107.8 en FM.

simples o compostes. Algunes continuen vives, les altres ja nasqueren mortes. És un camí minat de reptes, la vida és un castell de cartes. Nosaltres som els arquitectes. Tu sempre estàs per connectar-me quan em desconnecte. Moltes portes tancades i poques obertes. Dir-te que no puc viure sense els teus defectes, que vull estar al teu costat quan et despertes. Ninja.